0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no...

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera ja d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, a Qatar, també a Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz, que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Més notícies ara amb la Núria Har.
2: Ha estabilitzat l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera des d'ahir a 11:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota aquesta nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
3: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
2: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum.
1: L'incendi d'Almeria es podria donar per estabilitzat les pròximes hores. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora d'ahir dissabte, la Junta d'Andalusia va autoritzar el retorn a casa seva de 600 persones. Totes són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no han pogut ser identificades. Les autoritats també han explicat que la majoria d'habitatges que han revisat no han quedat afectats pel foc.
2: Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit fa unes hores, ahir a la tarda, a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats també demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: De valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte

0: la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Per la mare de la 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que continua oferint a autòctons i visitants música de gran qualitat, avui al vespre a les 8 el trio Aires Extemporae, l'església de Sant Esteve d'Aravell, al terme de Montferrer i Castellbò, això és a l'Alt Urgell. Sota el títol Herbamet Dic, que és el títol d'una ària de la cantata 55 de Bach, els intèrprets fan tot un viatge espiritual que recorre emocions universals, com per exemple la ira, la culpa, el penediment, l'acceptació o el camí fins a trobar la pau. Ho fan amb un repertori d'autors dels segles XVII i XVIII, com Heinrich Biba, Matthew Locke o Johann Sebastian Bach. Aires Extemporae és una formació jove que integren la violinista moldavo catalana Xenia Gogu, el violoncel·lista sevillà Víctor García, que toca amb un instrument de 5 cordes, i la també violoncel·lista portuguesa Teresa Madeira. En esports, us expliquem que l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat també Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, que és la número 12 del rànquing. Avui, la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. I encara en tenis, Paula Badosa s'ha endut el torneig Challenger a Suècia després de superar en la final a la tenista suïssa Walter en 2 sets. Un últim apunt encara, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio.
2: Fins aquí les notícies. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
7: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
8: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
5: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
8: Tot es pot parlar.
5: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
8: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Bon dia, bona hora, a les 6 i pocs minuts obrim un nou mans a Catalunya Ràdio, tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui, al programa d'aquest diumenge, 12 de juliol, la música serà la protagonista. Recuperarem dues propostes discogràfiques que ens han acompanyat aquesta temporada. Els Filibusters, amb el seu folk desacomplaçat i festiu, i els Terrae, una de les revelacions dins de les noves músiques d'arrel. I cada diumenge us descobrirem diverses facetes de la música per a cobla. Avui ens endinsarem amb la figura de Juli Garreta, amb una mirada íntima a una de les figures imprescindibles de la música catalana. Una hora, per tant, per tornar a escoltar algunes d'aquestes històries que han marcat el mans i el so de cobla, com podreu sentir, a la producció d'Ola Genola i Quim Rullant a la direcció i a la locució.
1: Mans. Som l'arrel.
0: Som-hi, doncs, comencem el mans. I obrirem amb una sardana de Francesc Mas i Ros amb els Mongrins, Mar de Palamós. Aquesta peça la tocaran a la Transsegre demà dilluns a Balaguer, al migdia, al pàrquing de l'estació.

Mar de Palamós, sardana de Francesc Mas i Rosa amb els Montgrins, una formació que podreu sentir a la celebració de la Transsegre, com us dèiem, demà dilluns.

0: ara ens anem cap a les Terres de l'Ebre, perquè arriba Terrae amb un nou projecte que porten endavant Andreu Peral i Genís Vegès. Són veus, percussions, molta electrònica, que fusionen l'arrel ebrenca amb l'experimentació sonora. El duet acaba de publicar Nostre Gra, i que és un disc d'homenatge a la gent humil, al paisatge, a la llengua de l'Ebre, amb cançons que combinen tradició i innovació, i sobretot aquesta experimentació que es va posar a dalt de l'escenari. En parlem amb l'Andreu Peral, un dels membres d'aquest Terrae. Bon dia, Andreu.
1: Hola, bon dia. La gente

0: I ja havíeu apuntat maneres amb el primer EP, on marcàveu les línies clares del que volíeu fer. En aquest sentit, heu comptat, ho heu seguit per aquí, en aquest nostre gra, hi ha el punt de recuperar poetes de la zona, recuperar les melodies de la zona, i alhora un ítem que ha marcat moltíssim tota la zona de l'Ebre, que és la Batalla de l'Ebre. Ja ho apuntàveu i per aquí seguiu.
1: Sí, és una continuació, com bé dius. Hi ha tant on rascar, segurament, hi ha tant on indagar. Hi ha tantes històries de tanta gent anònima. Al final crec que és quelcom tan natural com el que han viscut, com el que ens han contat, com aquelles històries que es queden allí al subconscient una mica i que et van retornant. Tantíssima gent coneguda i desconeguda per part nostra que t'han vist, inclús a través de la pantalla, no?, narrant les seves històries, i que de repente dius, això jo vull conèixer més de prop i vull narrar-ho, i crec que és una continuació, passant, com bé dius, també pel món literari, perquè bueno, tant genis com jo, doncs, sempre ens ha agradat compartir lectures, històries, i t'han llegit tal persona, tal poesia, ni el d'aquell llibre que a mi em va atrapar, i és una continuació, aquesta mirada al passat, i també, sobretot, sempre es parli molt del passat i el futur, no?, de cap on anem, d'on venim, d'on anem, però el treball existeix real al present, i en un present el més òptim possible, i crec que això, que el nostre gra representa en quin punt ens trobem també el Genís i jo, el personal especial, que tinguem aquesta mirada cap a la nostra gent tan intensa, suposo.

0: Això és el fons, però hi ha una forma. En aquest cas, amb en Genís Bagés i tu compartiu escenari, ell sobretot a les percussions i a les, als mil catxivatges, i tu, Déu-n'hi-do, també com toca anar-hi. La proposta és una sonoritat i una rítmica de la terra passada per un punt electrònic que no hi desentona absolutament gens.
1: Sí, crec que és una qüestió de respecte, també, que tenim de la història d'on venim, i crec que també el procés de com aplicar aquest directe en cadascú de les seves eines ha estat sobretot això, no? El molt respecte, intentant no sortir els límits que pot semblar que puguem sobrepassar, de, com comentes, no? De tanta intensitat en quant a electrònica i equips, però crec que és un equilibri de moment just i en el qual en un punt que estem també el projecte pot assumir, i a partir d'aquí treballar, escoltar l'un a l'altre les propostes dins d'una producció bastant marcada que surt de casa i que després doni continuïtat en gent externa en aquest punt de vista i aquest top potser més professional i en el bagatge musical.
0: És evident que és una música o és un treball que està fet des de molt d'amor a la terra, des de molt d'amor a la zona, des de coneixement. Es respira aquesta tendresa, entre tendresa i resistència, podríem dir, que hi reclameu en el

0: la rodona...
1: Parlem d'algun dels temes, t'assembla? Perquè no parlant de la filosofia dels astres, però entrem a temari. Dues col·laboracions, una és a l'Ide Sants amb aquesta clavellinera. Situa'ns la clavellinera en la versió que heu recollit i com ha anat amb l'Ide?
2: Pues la clavellinera la traiem de... població molt, molt propera a Flix, que és la Patarella, a la Terra Alta. I clar, ja al ser un tema tan festiu, sí que és cert que potser la primera vegada que vam escoltar començar en acord menor, la volíem portar cap a una part una mica més festiva, que potser és on hi faltava alguna cosa, no? Veient i escoltant, anant a veure en directe a Lleida, a la Lide, és com, bueno, hi quadré moltíssim. I era la figura perfecta com per portar aquella energia que ella té tan bèstia cap a una cançó que és això, festiva, és de plata, és de festa major, és de compartir, de comunitat. Saca.

0: Un altre vessant, aquest delta, que de fet, si no recordo malament, és d'un poeta i folclorista de la zona, la lletra, que us heu acompanyat amb la Judit Niederman.
1: Sí, el delta és d'un recull, és el recull del poema, del segon poema de Lluís de Montsià. És una poesia que vam musicar i va ser una mica de automàtica llegir aquell text i portar-ho cap a una zona molt tranquil·la, amb guitarra i percussions. Ja era de cara al final del disc, aquest tema que vam incloure, ja era de les últimes peces, i mirant d'on partim i quin treball havíem traçat, també ens venia molt de gust i era molt necessari aquesta calma del delta. I la Judit, bueno, si no és d'aquí, però és de mar, vam creure que era ideal, jo li vaig dir comentar-li, però bueno, no sé, potser una mica complicat. I la Judit, pues, bueno, tot facilitat, ens ha ajudat moltíssim i crec que la gravació, pues, també, al igual que la Lide, va ser un dia genial, fantàstic, on vam poder compartir un dia de gravació esplèndid i crec que el resultat, bueno, no pot ser molt objectiu, que la cançó és magnífica.
0: No. Espectacular. Més temes, evidentment les col·laboracions, més temes que no hi ha col·laboracions, però que són interessantíssims, aquesta visió particular que feu de, en el fente de Gandesa.

0: Reivindicar la batalla de l'Ebre a vegades és també voler dir, fer memòria, no? De dir, això va passar i no fa tant, recordem-ho, no? Perquè és que a vegades sembla que vulguem oblidar-ho per salut mental, fins i tot.
1: Sí, és una molt bona observació. Clar, és que també com que passa tot tan ràpid, no? I és complicat també, perquè la mirada a la batalla de l'Ebre pot donar la sensació, inclús potser des de fora i nosaltres des de dins, que no es vol caure una altra vegada, recordar el mateix, com que aquí ha passat això, i ens sentim de tal manera o tal altra. No, no, és que no és una cosa nostra, és un homenatge, és un altre homenatge més a tota aquella gent que va haver de patir i que no n'hi haurà mai suficients d'homenatge pel que es va patir aquí i contra qui es va patir tot això. Llavors, és un himne republicà, és un himne que ens venia molt de gust portar al nostre terreny i crec que sense cap altra pretensió més enllà de l'homenatge ho van portar d'una manera el més humil possible i respectuosa, i aquí ha quedat perquè és part del nostre gra i és part del que desgraciadament pues, se va viure.
0: Escolta, podríem parlar de tot el treball, no ho farem, el que sí que convidem és la gent a poder-lo escoltar. Marxarem amb un dels clàssics, si et sembla, t'acomiadarem amb aquesta cançó de les Plegadores, perquè és una mostra molt clara, no?, d'aquesta d'una de les líries, no? La música de, diguem-ne, recollida per uns o per altres, fins i tot per altres mateixos, el poemari de la zona i la batalla de l'Ebre són algunes de les línies, aquesta és evident, que la cançó de les Plegadores és un dels grans hits de la zona, però que mai n'hi ha prou d'escoltar-lo i de revisitar-lo.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Doncs res, Andreu, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Ens veiem per les places.

0: Aquesta és Cançó de les Plegadores, des del nostre gra.
1: El diumenge a Catalunya Ràdio, el musical del Mans.
0: Els diumenges al Mans, aquesta temporada d'estiu, farem una incursió en el món de la cobla a través de l'Albert Fontelles i de la Laura Valls, dos col·laboradors del So de Cobla de Catalunya Música, que en saben un niu. Avui, amb l'Albert Fontelles, parlem de Juli Garreta.
2: Mireu, avui us proposo endinsar-nos en aquest Garreta més familiar, més íntim, amb les persones que el van acompanyar, els indrets que va freqüentar i que li serviren també a l'hora de font d'inspiració per algunes de les seves obres. I podem començar, per exemple, per la sardana dedicada a Isabel Pagès i Besar, amb qui va compartir matrimoni. Segons Garait, deia que l'Isabel, paraules textuals, era una jove alta, vessant de cordialitat, de bona estampa, de parlat efusiu, guixolenca com ell, veïna propera de la seva llar, qui sentia una forta simpatia per Juli Garreta en sos dos aspectes, l'home artístic i el físic. Què et sembla?
0: Home.
2: Quines descripcions d'època.
0: Està molt bé dir-ne simpatia, en aquest cas.
2: Bé, Isabel Pagès va néixer el 1887 al carrer Estret de Sant Feliu de Guíxols i el 18 de novembre de 1915 es van casar a la parròquia de Belllloc, al terme de Santa Cristina d'Aro. És una església molt petita, hi vaig anar fa pocs dies a veure-la. Em va encantar i vaig anar amb un recorregut Garreta, que vaig fer jo mateix. Es van casar a la parròquia, que era molt a prop de la Casa Imerí, que era un mas situat als peus de les Gavarres, propietat de la família de la núvia. És preciós, també, és un mas que queda a la vora, és una meravella, no? I bé, la sardana Isabel és dedicada precisament a Isabel Pagès, guanyar el premi juntament amb Pastora Enamorada de la 8a Festa de la Música Catalana del 1920, ofert per Francesc Cambó, aquest premi, era una, ja ho sabem, eren uns concursos que organitzava l'Orfeó Català, el Palau de la Música Catalana, i tot i que alguns documents situen l'estrena juntament amb Somnis, una altra sardana, l'1 de gener de 1921 al Palau de la Música Catalana, els autors del catàleg de Juli Garreta, en Joan Gai, Joaquim Rabassé, de la Marisa Ruiz, indiquen que Isabel ja s'havia estrenat uns dies abans, el 24 de desembre de 1920, al Casal Català d'Olot. Bé, és una sardana molt temuda pels intèrprets de tenora, tant per la seva exigència tècnica com expressiva, i n'hem parlat doncs, amb el tenorista Enric Ortí, que la van registrar el 2020 i que l'ha interpretat diverses vegades en directe.
3: És una sardana que requereix per la tenora solista unes facultats tècniques i interpretatives molt exigents. Garreta, per un general, a la meva opinió, exigeix molt a la tenora i en molts casos trobem sardanes que a nivell interinstrumental hauria calgut una tercera tenora per poder substituir alguns passatges on la tenora solista pogués recuperar-se per afrontar aquests solos tan compromesos. Pel que fa al solo principal, dels llargs, la tenora queda molt despullada, pel que sóc anàvem dient, perquè la base harmònica que l'acompanya és molt lleu i fins i tot a vegades nul·la. Doncs la tenora queda totalment sola. Això fa que l'intèrpret hagi de tenir molta cura pel tema afinació degut també a que ens trobem uns intervals de difícil execució i tot això sumat posa en compromís aquesta delicada interpretació. També ens trobem els últims 9 compassos o al final de la sardana, on la tenora també queda totalment sola. A nivell interpretatiu és molt compromès i molt difícil d'execució per poder acabar aquesta sardana amb una mica de cara i ulls, no? Isabel, en general, és una sardana que tots els instrumentistes de tenora hauríem de conèixer per practicar precisament aquesta tècnica de la interpretació que amb molts molta falta ens fa.
0: Doncs escoltem aquesta Isabel amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, des del treball de sardana Grans Clàssics, amb Marcel Sabater a la direcció i el tenor solista Enric Ortí.

0: PP en aquest cas. Explica'ns una mica com neix la voluntat de Filibusters i aquesta voluntat d'agafar el folk o la música d'arrel o amb sonoritats d'arrel i fer-li un pas, donar-li una tornillada tot plegat per ficar-li humor i per ficar-li també aquesta cosa tan pròpia dels Filibusters.
1: Bueno, el Filibusters va néixer fa molts, molts anys, eh? Tenim potser, no sé si 23 o 25, sempre me n'oblido, d'això vam néixer a un institut, però vam fer néixer un format mitja cobla, de sac i flabiol, que fem acompanyament de balls, etc. I amb els anys hem anat incorporant gent i ara, doncs, els últims, que et diré, 7 anys, una cosa així, hem començat a fer més aquest format de cançó, més cantat. Abans fèiem només potser ball folk i similar. I ara, en els últims anys, hem anat incorporant aquest element i a partir d'aquí hem anat creant contingut nostre propi, de poc a poc. I, bueno, el tema de l'humor i tot, o de les lletres així una mica de burletes o de mofa, etc., potser ja és la nostra manera de ser. Vull dir, no, nosaltres sempre diem el mateix, som un grup d'amics, no som un grup de fet a l'ús, vull dir, som amics i doncs les bromes i com ens agrada ser nosaltres, doncs ho traslladem una mica a la música.
0: Els rondinaires il·lustrats, que això podria ser qualsevol català de so... un rondinaire il·lustrat, és una bona manera de dibuixar un perfil molt concret de gent. Us sentiu així vosaltres?
1: Sí, bueno, va ser com una mena de projectes que vam fer per decidir el nom del disc. Ens va ajudar molt el dissenyador, el Raimon Manac, que és una bèstia, i vam acabar triant això perquè d'alguna manera tenia aquest concepte més que de surrealisme, no? Al voltant de dos conceptes que, com més dit, podrien definir la catalanó o podrien definir-nos en altres mateixos, no? Perquè il·lustrat és una paraula que es fa servir moltes vegades des d'un... si ho portes com a persona, doncs, culta, cultivada, etc., però ens agrada com tergiversar les coses i portar-ho a lo grotesc, diguem-ne, no? I rondinaires, doncs, perquè sempre remuguem, sempre me cago en Déu, me cago en tot, me cago en estar al cap de Déu i tot això. I també perquè, a veure, també al final també té... Nosaltres fem, encara que som de la broma, doncs fem molta política. Hi ha aquella cançó de Fugitius, per exemple, o no ens amaguem de fer reivindicació de la llengua, de la història, del país, reivindicacions socials, vull dir, no ens n'amaguem, vull dir, ara potser hi ha una tendència, no, a no polititzar-se o així. Nosaltres tenim molt clar que som un grup polititzat i no ens n'amaguem gens d'això.

0: El disc inclou 10 peces, 5 cantades, 5 instrumentals. Quin grau creus que hi ha de creació i quin grau creus d'arrelament, d'anar a buscar aquelles fonts que ens arriben a través de la tradició?
1: Ostres, bona pregunta, eh? Jo diria que, a veure, començo per el tema. Sí que hi ha hagut, bàsicament, qüestions de temes que hem buscat precisament que siguin temes de propis dels gèneres, doncs, que s'acostumen a fer. Hi ha hagut el xopis aquell que es diu Ashikoku, que té un aire així més orientalillo. Hi ha un baljota també, que és a JK, que treballem amb gèneres propis. També hem buscat tirar una mica del fil. A la JK, doncs, hi ha una frase d'uns versos que vam enllevar, que ho diem, dels Cosins del Sac, que és un grup històric d'aquí de Vilafranca, que nosaltres, doncs, els hi tenim un respecte immens per tota la tasca que han fet i volem, doncs, expressar aquest respecte, doncs, cantant una mica de versos que ells a la vegada havien recuperat de cançons d'aquí del Penedès. Després hi ha el Balset, que d'aquell del Nicolau Guanyavents, que li vam donar un tom a la lletra i volíem portar-ho també una mica al nostre estil, però evidentment sempre agafant aquesta vessant. Hi ha un parell de temes de folk, que són els que vam presentar com a senzills, el de Fugitius i el Sembra Filibustes, que veuen directament de música folk irlandesa, que també és un dels referents clars que nosaltres tenim. I per a banda més experimental o més de cultiu, sí que, per exemple, tenim alguns temes que són

temes que s'han presentat al concurs de composició al Cornamusam, que són la de Carbó o la de Satèl·lits en Moviment, que són temes on s'experimenten és amb la instrumentació, amb el sac de gemecs, etc., buscant donar-li un parell de tombs a l'instrument des de la nostra concepció, no? I llavors finalment doncs, la peça, una de les peces estrella que és la que ens fa més il·lusió, que és potser la del Ball de Foc, que vam orquestrar i que vam gravar conjuntament amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vilafranca.

aquest ball de foc una mica és la sorpresa del disc, no? Tanca el treball. Hi ha moltes col·laboracions, però clar, una col·laboració com aquesta, que gairebé ens porta una mena de folk simfònic, depèn de com, sorprèn aquest final, però no és l'única col·laboració, perquè és que de col·laboradors, musicalment parlant, clar, heu tingut noms com Anaïs Falcó, Roser Esteban, Pere Oliver, en Lluís Jiménez, la Sara Tutusaus, en Marcel Caselles, que apareix en diverses peces, un dels grans mites, i l'Arnau Tordera, fins al punt que poseu en un mateix tema l'Arnau i en Marcel, que si t'ho mires a distància dius, espera que em xoca el cap una mica.

Sí, a veure, nosaltres, la qüestió del Marcel Casellas, que és, tenim la sort que viu per aquí al Penedès, a més és col·lega, és amic nostre, vull dir, ens hem coincidit en algun sopar, tenim amics en comú, un dinar, vull dir que ja ens trobem sovint, i li vam proposar, de seguida s'anima, el Marcel és una persona encantadora i necessitem, el grup sempre ha necessitat una mica un suport de contrabaix i vam pensar que era una persona que, i a més, el ser una persona tan entesa en tots els gèneres, en tots els estils, també ens ha ajudat molt a endreçar-nos una miqueta, que ja ens convenia, vull dir que també al final. I la qüestió de l'Arnau amb Tordera va ser una idea, bueno, l'idea, va ser una idea meva, perquè vaig pensar que aquella cançó li es queia molt bé. Jo sóc un absolut fan de la feina de l'Arnau Tordera i penso que el que fa és increïble i és d'aquelles persones que pensen, hosti, quina sort ser català i poder-te escoltar en la llengua en la que penses, en la que crees, perquè jo el trobo. I vaig contactar, s'hi va posar molt bé, és una persona que per xarxes ens ha ajudat molt també i va venir, doncs a l'estudi on ho vam gravar.

0: Elisenda és una peça que li tinc molt, molt de carinyo. Crec que és la millor lletra que he fet mai, a mi m'encanta. I la vam dedicar a una... Bueno, vam estar molts anys tocant amb el ball de panderetes de Vilafranca i era, doncs, aquí els balls surten cada 4 o 5 anys i una amiga que teníem que plegava, que hi tenia molta amistat, doncs li vam fer aquesta lletra i mira, al final, amb els anys, anar convertint-se en això.
1: Escolta'm, aquest és un repàs d'alguns dels temes que hi ha en aquest disc, que és aquest Rondinaires il·lustrats. Que vagi molt bé, molta sort, enhorabona per la feina feta.
0: Moltíssimes gràcies per l'entrevista i moltes felicitats pel programa.

Satèl·lits des dels rondinaires il·lustrats són els filibusters que prometen molta festa a partir de la seva música. I així acabem aquest Mans d'avui diumenge. Esperem que aquestes músiques, aquestes històries us hagin fet companyia aquest matí de diumenge. I tornarem la setmana que ve. Noves festes, nous festivals, més música per continuar recorrent el país durant tot l'estiu. I hem estat amb la Dolors Joanola i servidor Quim Rutllant a la direcció i locució. Per marxar amb un i crits amb la baula des del Cançons a l'Ombra. Una baula que trobareu avui al Fim PT, a la darrera de les jornades d'aquest festival, a Vilona i Vilageltrú, on també hi actuen Magalí Sare i el Sorgen. Que acabeu de passar un bon diumenge, bona setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, són... us parla aquesta hora Marta Sánchez. Nova escalada al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi bloquejat el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, a Qatar i també a Bahrein. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que s'ha acabat l'era dels acords unilaterals i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. Més notícies, ara amb la Maite Curto.
2: Al Canadà, dues persones han mort i quatre més han resultat ferides greus en un tiroteig en un festival de salsa de Toronto que reunia milers de persones. Segons les primeres informacions, hi ha hagut un intercanvi de trets entre dos individus. Per ara, no hi ha detinguts, però la policia ha recuperat les dues armes i sospita que el tiroteig està relacionat amb una venjança. El primer ministre canadenc s'ha mostrat consternat per l'incident. En una piulada a les xarxes, Mark Carney ha expressat el seu condol i ha agraït la feina de la policia i dels serveis d'emergència. A diferència del seu veí nord-americà, el Canadà és un país que no està acostumat a la violència armada. A finals de juny, però, hi va haver un altre tiroteig a Montreal, en què dues persones van morir abans que l'agressor fos abatut per la policia.
1: Avui l'incendi d'Almeria es podria donar per estabilitzat després que ahir les condicions meteorològiques milloressin i els bombers poguessin actuar-hi amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara 800 persones desallotjades. El ministre Félix Bolaños és optimista.
3: Creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
1: Aquesta nit la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones, mentrestant es continuen buscant les 23 persones que encara estan desaparegudes.
2: Els bombers han donat per estabilitzat a 10:45 de la nit aquest dissabte l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi han estat treballant 16 dotacions dels bombers. El foc ha afectat unes 22 hectàrees, segons dades provisionals, i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. A Catalunya avui hi ha 72 municipis a nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra en les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat, exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que avui continuaran tancats.
1: Avui és el dia de la justícia gratuïta i per això el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat el balanç dels primers 6 mesos del 2026 del torn d'ofici, aquest servei que garanteix assistència jurídica a les persones que no poden assumir el cost d'un advocat. El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions de gener a juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat també els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El Col·legi alerta que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. En només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP.
4: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: L'ICAP recorda que aquest any ha entrat en vigor un nou conveni de millora de les retribucions dels advocats del torn d'ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega 2-1. El partit de les semifinals entre Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing. Avui la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, a Jorge Martín. També ha pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. I la cursa llarga avui a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol en directe a l'Univers MotoGP a l'app i també a la web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
5: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
5: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
7: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
8: Apagarem tantes veus.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és...
11: Quan el cel es torna negre.
10: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
11: Els veïns desemparats.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola de nou i benvinguts al programa Homes Clàssics, que aquest estiu us acompanyarà, de fet, us acompanya, us acompanyem, perquè els Homes Clàssics som el Pedro i un servidor.
2: Exacte.
1: Dissabtes i diumenges aquí a Catalunya Ràdio.
2: Exacte. I us hem de dir que el capítol d'ahir el vam dedicar, doncs, al nostre compositor favorit.
1: És així.
2: Sí. És així. El primer capítol l'havíem de dedicar amb ell, és a el Beethoven.
1: És el nostre programa, no?
2: Exacte.
1: Doncs riem nosaltres.
2: Home, jo crec, Albert, que avui dedicarem el programa a un dels compositors més famosos, més cèlebres de tots els temps, no?
1: Sí, però cèlebre bàsicament per una obra, no?
2: Ben vist.
1: No?
2: Seria el seu One Hit Wonder?
1: Una mica sí, pel gran públic sí, no?
2: Les quatre estacions...
1: El One Hit Wonder
2: les quatre estacions de...
1: Antonio Vivaldi.
2: Exacte.
1: Exacte.
2: És que es diuen així, les quatre estacions de Vivaldi.
1: Exactament. Ens referim al Prete Rosso, aquest genial Antonio Vivaldi.
2: Exacte.
1: Molt conegut, però alhora molt desconegut, perquè coneixem potser aquesta obra, que és un hit famosíssim a nivell mundial, però... Sabeu més sobre la vida i obres de Vivaldi? En voleu saber més? Doncs no marxeu, que comencem.

0: Aquest que estem escoltant és el concert per a violí en la menor d'Antoni Vivaldi, que crec que qualsevol violinista coneix. Tu que en tens dos a casa.
1: Jo que en tinc dos a casa, va ser l'obra amb la qual van fer unes proves d'accés per entrar a l'Oriol Martorell.
0: Veus? Sí, per tant, ha sonat molt a casa teva.
1: Ha sonat molt, i jo a l'Escola de Música igual l'he acompanyat, no sé, unes 700 vegades a la meva vida.
0: De fet, el Pau Blasi, que toca... No sé si tocava el violí.
1: Tocava el violí.
0: També ha sigut escoltar i dir, home.
1: El Milala, se li diu Milala, popularment.
0: Doncs per què posem aquest instrument, el violí? Doncs perquè el violí va ser molt important a la carrera de Vivaldi, ja que el seu pare, Giovanni Battista Vivaldi, sembla ser que era un virtuós d'aquest instrument i això li va permetre arribar a tocar a l'orquestra de la Capella di San Marco, que, hem de dir-ho, era tot un privilegi en aquella època.
1: Clar, i com has d'entendre, el petit Antonio doncs, va començar a estudiar violí de molt jove, no? De fet, els Vivaldi eren una família humil, el pare músic i la mare teixidora a Venècia, la ciutat on va néixer l'any 1678, concretament un 4 de març. I per això aquesta setmana doncs, farà 348 anys del seu naixement.
0: Segons sembla, aquesta procedència humil és la que va impulsar els Vivaldi, i dic els Vivaldi perquè em refereixo a la seva família, a fer que el petit Antonio iniciés la seva carrera sacerdotal. Per així... Per què ho feien? Per un sentit pràctic. No tenien diners per poder-li pagar una formació musical. Per tant, si es feia sacerdot, tindria més recursos per moure's i poder conèixer una mica millor el món més estrictament proper a Venècia, i alhora poder seguir estudiant música, ja que de molt petit ja va demostrar unes grans habilitats amb aquest instrument, el violí, però també a l'hora d'escriure música, component, per tant, obres per violí, sobretot.
1: Això estem parlant del segle XVII... Però encara a principis del 20 es feia a Espanya.
0: Sí, tant i
1: tant.
0: Vull dir
1: que s'enviava al seminari perquè la gent no tenia diners i almenys allà tenien una...
0: Tenien un futur.
1: Una educació,
0: sí.
1: No? Un ensenyament. I de fet els Vivaldi així ho van fer i als 15 anys doncs Antonio Vivaldi va començar el sacerdoci, una formació amb una durada d'uns 10 anys i que en condicions normals doncs l'hauria aïllat a l'illa de Murano, però de fet li van permetre fer el seminari prop de casa, a l'església de San Geminiano. I d'aquesta manera, doncs, mentre es formava pel sacerdoci, en paral·lel es seguia formant com a músic.
0: I abans ho deia més, sabeu com era conegut quan un cop va ser nomenat sacerdot, Antonio Vivaldi? Era allò que deia abans el Pedro, il prete rosso, és a dir, el capellà roig, perquè l'obvietat, no?, era pel roig i capellà, senzillament, il prete rosso, senzillament.
1: Exacte, malgrat tot, sembla que això de capellà, com deia de l'Albert, realment va ser més una qüestió pràctica, que no pas de vocació, i per entendre-ho, doncs, hem de situar-nos cap a l'any 1720, quan va conèixer la soprano Anna Giroux.

0: Jo això no ho faig.
1: No, no. Millor, millor t'asseguro.
0: Quina coloratura.
1: És una barbaritat. Clar, heu estat a Venècia de viatge? Heu vist algun altar barroc venecià? És això, és aquesta ornamentació portada al màxim, carregadíssim, carregadíssim, i en la música, doncs, s'expressa aquest mateix gust, no?, visual. Ara sentim la veu de Bartoli, de Cecília Bartoli, però volíem parlar d'aquesta Anna Giró, que deia el Pedro, escrit afrancesat com Giraud, tot i que Vivaldi l'anomenava Anna Giró. A l'italiana, eh? El nom d'aquesta soprano va associat a moltes... Era italiana, ella també era italiana. El nom d'aquesta soprano va associat a moltes de les òperes que Vivaldi va compondre, en les quals ella n'era la protagonista.
0: A veure... Clar...
1: Això és un fet?
0: Jo m'imagino els veïns de Venècia.
1: Clar.
0: Dient, aquest capellà que li està escrivint tot això, o sigui, això que està sonant...
1: Amb què t'has inspirat, Vivaldi? Amb una altana.
0: Això, Anna Giró, quan t'ho ha cantat?
1: Exacte.
0: A veure, un moment, no? Perquè sembla que, clar, els veïns sospitaven alguna cosa sobre la relació d'un capellà i la seva musa.
1: També diuen que ella el cuidava per la seva mala salut.
0: Sí, clar.
1: Això ha passat també tota la vida.
0: Exacte. No?
1: Però, de fet, mai es va poder arribar a demostrar, no?, aquesta relació, que anés més enllà d'una qüestió, podríem dir, estrictament professional. El cert és que Giró va estar al costat de Vivaldi fins que aquest va marxar a Viena, d'on mai més tornaria, com us explicarem al llarg de la setmana. I és aleshores quan ella, un cop ell va marxar i no va tornar, doncs es va acabar casant amb un altre home.
0: Sí, però a banda de la seva relació amb Giró, Vivaldi també va demanar deixar de donar misses, alegant un problema respiratori que no li permetia parlar amb facilitat. Així que era alliberat d'aquesta rutina i podia centrar-se encara més amb la música.
1: Per tant, tot plegat sembla una mica que realment la vocació sacerdotal no la tenia com molt marcada. No volia fer misses, volia seguir estant al seu aire fent les seves coses. En tot cas, deixem els temes del cor i tornem a la música.

0: deia que deixem els temes del cor, però no els deixem una mica del tot, perquè Vivaldi va tenir molta relació amb el món coral, en aquest cas.
1: Molt ben lligat. El cor i el cor.
0: Exacte, parlem de cors.
1: Exacte, sí, sí. Poc després de ser nomenat sacerdot, l'any 1703, va rebre l'encàrrec d'exercir de professor de violí en un orfenat de nenes, l'Hospedale de la Pietà de Venècia, esclar.
0: Clar. Sí, sí. Deixa'm dir que els Hospedale, com a tals, eren institucions que acollien a infants, ja podien ser orfes, fills il·legítims, o infants de famílies molt humils que allà podien rebre una formació a càrrec de la riquíssima República de Venècia, perquè Itàlia com a tal no existia en aquell moment encara. Fins al 1861, més o menys, no es constitueix com a tal.
1: Exacte, i aquesta responsabilitat Vivaldi doncs, li va treure molt de rèdit musical, perquè amb el temps va assolir la responsabilitat d'exercir com a mestre de capella, i això li permetia estrenar moltes composicions amb un grup de músics de gran qualitat, pel que sembla.
0: Bé, de músiques, perquè
1: de
0: eren
1: músiques,
0: noies. Les que vivien a l'Hospedale de la Pietà eren noies. Sí. Que per elles va compondre Vivaldi la majoria dels seus concerts, cantates i música sacra. Perquè, bàsicament, eren bones cantants, però també eren molt bones instrumentistes.

0: parlàvem de la coloratura de la soprano, però d'un i dos violins
1: i
0: ara.
1: I tant.
0: Quina velocitat. Antonio Vivaldi va desenvolupar una part molt important de la seva activitat musical, justament, com dèiem abans, a l'Ospedale de la Pietà de Venècia, on va treballar durant molts anys com a maestro de violino i compositor. Per a l'orquestra i el cor femenins d'aquella institució, format per noies d'un nivell musical excepcional, va escriure doncs, una gran quantitat d'obres, tant instrumentals com vocals. Algunes d'elles, jo, per exemple, que he llegit moltes vegades el Gloria de Vivaldi, originàriament estava escrit per noies només.
1: Clar.
0: Quan el cantes a quatre veus, jo l'he sentit amb cor femení,
1: sí,
0: només.
1: Sí, i tant, està molt gravat, també.
0: I dius, ostres, realment... Està pensat,
1: funciona millor així.
0: Funciona bé.
1: I també escoltant aquest concert per dos violins que tenim ara mateix de fons, t'adones que si l'havien de tocar a les noies de l'Hospedale de la Pietà, realment eren molt bones, perquè això és difícil, és molt difícil. Per tant, en l'àmbit instrumental, Vivaldi va compondre sobretot concerts per violí, sol i orquestra, pensats bàsicament per lluir la destresa tècnica de les seves alumnes. A més, va escriure concerts per molts altres instruments, com flauta dolça, flauta travessera, oboè, fagot, violoncel, mandolina o viola d'amore, entre d'altres. Sovint amb combinacions que a dia d'avui ens semblen molt poc habituals. Uh-huh. També va crear concerts per diversos solistes que permetien doncs, el diàleg entre els diferents instruments de l'orquestra. I segurament això tenia molta voluntat pedagògica en el sentit de si tinc diversos instrumentistes o diverses instrumentistes que són molt bones, per què centrar-me només en el violí? Que sonin altres instruments també en els meus concerts i així fem lluir a l'enorme talent que tinc aquí.
0: I li donen molta riquesa.
1: A més,
0: que després molts compositors clàssics i romàntics es van centrar en el piano, violí, cello,
1: sí,
0: i ja està.
1: És veritat. No?
0: I en canvi, en Vivaldi, trobar concerts per fagot, per exemple, ostres, és molt interessant, I el que dèiem abans, pel que fa a la música vocal, Vivaldi va compondre per la Pietà moltes obres de música sacra amb orquestra destinades a les celebracions litúrgiques de l'Església del Centre. I entre aquestes destaquen, doncs, sants, motets i, com us deia abans, el Gloria de Vivaldi, fantàstic, meravellós, o el Magnificat o l'Stabat Mater, interpretades per cor i l'orquestra femenins.

0: versions modernes hi apareix també la veu masculina. Originàriament, el Magnificat de Vivaldi estava concebut només per veus femenines. Uh-huh. En tot cas, finalment, Vivaldi també va escriure sinfonies i obertures instrumentals, algunes de les quals provenien d'obres operístiques adaptades per l'ús concertístic.
1: Sí, però, un moment, eh? No us penseu que Vivaldi va compondre sinfonies com les de Mozart o Beethoven.
0: No.
1: No parlem d'aquelles sinfonies,
0: no.
1: Eh?
0: No.
1: Ja que en l'època barroca una sinfonia generalment era una obra instrumental breu, generalment destinada a introduir una altra composició.
0: A obrir un concert, no?
1: Exacte.
0: Per tant, és, podríem dir, la gènesi del que acabaria sent les obertures, tal i com les coneixem a dia d'avui.
1: Exacte, sí, sí. En conjunt, les composicions destinades a l'Hospedale de la Pietà van contribuir decisivament a consolidar el concert barroc i li van donar fama, doncs, internacional a l'Orquestra Femenina de Venècia.
0: Seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Ràdio i arriba el moment de posar-hi una mica més de música. Per això us proposem escoltar una de les composicions vocals de Vivaldi.
1: I això ens servirà per entendre l'estètica del barroc italià i la dificultat tècnica de les seves obres.
0: Dificultat extrema, com podreu apreciar.
1: Total.
0: Tot seguit, perquè us proposem escoltar ara sí l'ària Agitata da due venti de l'òpera La Griselda d'Antonio Vivaldi, esclar, interpretada per la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Era capellà, era pèl roig i va ser un dels compositors més influents de la història de la música. Però realment sabem qui va ser Antonio Vivaldi? Els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, ho tenen claríssim. I per això t'ho volen explicar ara a Catalunya Ràdio. Sí.

0: Antoni Vivaldi, amb aquest estil barroc tan evident en el cant que estem escoltant ara mateix de fons, doncs va assolir un gran èxit a Venècia, però un èxit enorme, durant les primeres dècades del segle XVIII. Una ciutat que en aquell moment, a més, era un dels principals centres musicals d'Europa. Per què? Doncs en bona part gràcies a l'enorme riquesa de la ciutat.
1: Sí, la fama de Vivaldi es va construir gràcies a la combinació de la seva activitat com a compositor, violinista i mestre de música, així també com pel seu vincle amb institucions prestigioses.
0: Sí, senyor. Però tal com us vau comentar en el capítol anterior, un element clau en el seu èxit va ser la seva relació amb l'Ospedale de la Pietà, on va treballar com a maestro di violino. L'orquestra i el cor femenins de la Pietà tenien una reputació extraordinària, justificada amb el talent que tenien, i els concerts que s'hi oferien, clar, aconseguien que atregués el públic local, però també estranger.
1: Les obres que Vivaldi va compondre, especialment els concerts instrumentals i la música sacra, van contribuir decisivament a consolidar precisament el seu prestigi a la ciutat.
0: I clar, si tens prestigi, vius una ciutat on hi ha diners, pots aspirar... No ho dic seriosament, més enllà del... Sí. Ara vull parlar de l'òpera, no?
1: Encara avui en dia.
0: Vull dir, els recursos que cal per muntar una interpretació d'una obra amb 10 instrumentistes, és una quantitat de diners, però muntar una òpera requereix molts diners. Clar. Doncs clar, si tens èxit i vius en una ciutat on hi ha pasta, parlant clar, pots dedicar-te també al món de l'òpera.

0: Anem a analitzar tot plegat una mica, perquè les òperes de Vivaldi van representar, lògicament, els principals teatres venecians, que eren uns quants. En alguna ocasió hem parlat del nombre de teatres venecians que hi havia allà. Fins i tot ja en l'època de Rossini encara hi havia aquests nombrosos teatres que lluitaven els uns contra els altres per veure qui tenia més prestigi, es disputaven els principals cantants, i encara a dia d'avui un dels teatres d'òpera més importants del món és la Fenice, on s'han estrenat obres com, per exemple, la Traviata de Verdi, són realment molt rellevants. Doncs bé, a l'època de Vivaldi, aquesta ciutat ja tenia molts teatres, tenia una intensa vida teatral i un públic realment molt exigent. Doncs bé, aquestes representacions van donar a conèixer Vivaldi no només com a compositor instrumental, que ho era, i ho sabem, evidentment, sinó també com a autor dramàtic, com és el cas de l'òpera Farnace, que estem escoltant ara mateix de fons.
1: Sí, però aquí, com passa habitualment, un compositor pot quedar-se a casa seva, encara que sigui una casa molt rica. No? I pot tenir molt d'èxit a Venècia i tal, però un factor important del seu reconeixement en realitat també va ser, atenció, la publicació dels seus concerts. Clar. Especialment els reculls impresos, i ara direu, a on? A Florència, a Roma, no, a Amsterdam.
0: Molt lluny de Venècia en aquella època.
1: Molt lluny,
0: clar.
1: Imagina't l'època. Que a més això va contribuir a que les seves obres circulessin doncs, per tota Europa, i això va fer que la seva música fos coneguda internacionalment. Estem parlant del segle XVII, sí, coneguda internacionalment. Sí, sí. Clar, i això va reforçar el seu prestigi també a Venècia, on era vist com un compositor d'abast europeu.
0: És allò que passa, quan a casa només triomfes a casa, bé, ho fa molt bé Vivaldi.
1: Exacte.
0: Però al moment en què fora de casa també triomfes, diuen, home, ara ens posem més en valor.
1: Potser que el portem cap a casa.
0: El cuidem-lo una mica més, no? Sí. Doncs sí, i de fet aquesta influència internacional va permetre que, i vaig a fer un spoiler, compositors tan importants com Bach aprenguessin de Vivaldi. I ho dic així, Bach va aprendre de Vivaldi.
1: Sí, sí.
0: Però d'això ja en parlarem al llarg de la setmana. En conjunt, l'èxit de Vivaldi a Venècia es fonamenta, doncs, en la seva capacitat d'innovar el llenguatge del concert barroc, en el nivell excepcional dels intèrprets de la Pietà, de les intèrprets de la Pietà, i en una ciutat que valorava i promovia intensament la música.
1: De totes maneres, la seva fama, els últims anys de la seva vida, va disminuir, i durant molt de temps Vivaldi va ser una de les figures musicals més destacades de la Venècia barroca, però podríem dir que va passar de moda a la ciutat, que el va veure néixer i créixer com a compositor.
0: El cas és que l'any 1711 va passar una cosa molt important per la carrera internacional de Vivaldi. Per això volem que escolteu això.

0: Aquest és un fragment de l'Estro Armonico Opus 3, un conjunt de 12 concerts compostos per Vivaldi, la majoria per cordes, no? I és que Vivaldi, doncs, en bona manera, va ser el responsable de la popularització del format dels concerts per instrument solista i el responsable d'un model amb tres moviments que es mantindria pràcticament inalterable fins ben bé al romanticisme, eh? Aquell esquema típic de tots els concerts, d'algunes fins i tot sinfonies i obres, que és ràpid, lent, ràpid.
1: Ja que parlem de violí.
0: Allegro, largo, allegro.
1: Com és el concert per a violí de Beethoven?
0: Exacte.
1: No? Tres moviments, ràpidament, ràpid. No?
0: Sí.
1: Doncs bé, aquest Estro Armonico, que vol dir inspiració harmònica, com us comentàvem ara fa un moment, es va publicar a Amsterdam, i això fa que la seva obra, clar, a dia d'avui em sembla com molt anecdòtic publicar lluny, però perquè a dia d'avui, si tu tens una mica Amsterdam, li pots enviar la teva obra íntegra amb un sol correu electrònic i en un segon, o menys d'un segon, ho té a casa seva. Clar, al segle XVIII, fins a finals del XVII, principis del XVIII, això no passava, era molt més complicat. Per tant, que arribés obra tan lluny era tot un esdeveniment i molt difícil d'aconseguir, i s'aconseguirà perquè hi havia un gran talent musical al darrere. Doncs bé, això provocaria doncs que Vivaldi, al cap de poc temps, comencés a viatjar moltíssim, molt lluny de la seva terra, i a rebre encàrrecs d'arreu.
0: Clar, d'aquesta manera suplia la falta d'atenció dels venecians, que d'alguna manera van deixar d'interessar-se per ells. Ara bé, el seu talent era apreciat fora de Venècia per obres com aquesta.

0: Aquesta que escoltem és una ària Quanto Maleta de l'òpera Ottone in Villa, estrenada a Vicenza l'any 1713. I després d'aquesta en van venir moltes més, eh? Va representar-se aquesta mateixa òpera a Florència, Milà, Roma o Trieste. De fet, deixa'm dir que això t'explica, no?, que potser a Venècia ja estava una miqueta col·lapsats de Vivaldi i han interessat en la seva música, però a les ciutats italianes properes, i no tan properes, també va despertar un gran interès a la seva música.
1: Has dit Florència, Milà, Roma o Trieste, no? Uh-huh. I precisament a Trieste, sí, va ser on va conèixer l'emperador d'Àustria, Carles VI, que va assegurar que admirava molt l'obra de Vivaldi i fins i tot li va concedir el títol de cavaller, una medalla d'or, i el va convidar, doncs, a anar a Viena.
0: Quants honors!
1: Escolta'm...
0: I això, clar, un compositor que li reguen les orelles d'aquesta manera...
1: Doncs tu què fas? Si ets compositor i et conviden a anar a Viena, no, i ets l'emperador?
0: A més, et trobes que cada cop et costa més publicar, estrenar obres a la teva ciutat, doncs, home, per què no, no?
1: No, no, ja no només anar a Viena, sinó que ets compositor. L'emperador diu que li agrada molt la teva obra, què fas? Li escrius una obra, exacte, i li va dedicar una obra com aquesta.

0: com que a aquest home li agrada molt la meva música,
1: doncs...
0: I jo sé fer Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Vaig a fer-li un concert que sigui Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol.
1: Ara no recordo qui era. Ai, no recordo qui era que deia que Vivaldi va escriure mil vegades el mateix concert.
0: Jo sí que sé qui ho va dir.
1: Qui ho va dir, això?
0: Igor Stravinsky.
1: Stravinsky, oi? Val. Sabia que era un rus, però no recordava exactament qui era.
0: Va dir, és molt bo fent un concert i repetint-lo mil vegades, eh?
1: El va fer mil vegades el mateix concert.
0: És veritat. I de fet, doncs això, ell, per regalar-li música, doncs va compondre un conjunt de 12 concerts per a violí, l'Opus 9, que el que estem sentint és el número 6, i es va dedicar a l'emperador Carles VI l'any 1727. De tota manera, malgrat l'oferiment de l'emperador, de moment Vivaldi encara preferia seguir vivint a Venècia i anar viatjant pel sud d'Europa.
1: Tenia el camp base a Venècia, d'aquí anava desplaçant-se cap a...
0: Devia dir, a l'hivern, quantes hores de sol teniu a Viena?
1: No, i no només això, perquè no tenim en compte que Vivaldi no treballava sol, tenia pràcticament una empresa familiar, que tots estaven treballant al seu servei, i clar, marxar... Clar, per nosaltres podem anar un cap de setmana sense problema a Viena. És un cop d'avió, vas i tornes, i no té més dificultat que pagar el bitllet d'avió, però...
0: I mira que abans parlàvem d'Amsterdam, que Amsterdam realment en aquella època estava lluny. Viena de Venècia...
1: No tant.
0: Està lluny, però bueno, has de travessar unes muntanyes una mica altes,
1: clar,
0: no? I ja està.
1: I en quines condicions, no? a més. Clar, evidentment. Sí. En tot cas, dèiem que primer va dir, no, jo em quedo aquí a Venècia, vaig fer la meva, però no trigaria en canviar d'opinió, perquè cap a l'any 1730, el que dèiem, no? El prestigi de Vivaldi a Venècia va anar a menys, va anar disminuint. La seva obra, podríem dir que no estava ja tan de moda, i això va fer que Vivaldi anés perdent poder adquisitiu. És que a vegades, i ho dic molt al programa, no?, pensem en els compositors com que ells viuen de la inspiració, no? No, els compositors han de pagar factures...
0: Jo no he vist de la inspiració.
1: No, està clar, està clar.
0: Si no, no vindria a la ràdio.
1: Exactament, han de poder pagar el dinar, vull dir que realment és complicat,
0: i
1: no?
0: I la hipoteca.
1: I en perdre el poder adquisitiu, Vivaldi va decidir canviar d'opinió i dir, doncs, potser sí que acceptaré la invitació de marxar cap a Viena i intentaria provar sort amb l'emperador Carles VI.
0: Però saps aquelles coses de dir... Una mica com, lo que, com la història aquella de Granados, no? Anem a agafar aquest vaixell al mig de la Guerra Mundial, al Canal de la Mànega, amb bandera anglesa.
1: I no passarà res. I va passar, no? Un torpede, va enfonsar el vaixell i Granados va morir.
0: Doncs resulta que Vivaldi, uns quants...

0: I al final és terrible, perquè parlem d'un dels compositors de més èxit de la seva generació, fixeu-vos, no? Va ser els primers en publicar de manera internacional, la seva obra va arribar a Amsterdam, i això li dona aquest prestigi internacional. Compositors com Bach van imitar la seva forma d'escriure. Doncs bé, malgrat tot plegat, malgrat que a dia d'avui és un dels compositors també més cèlebres del barroc italià, malgrat tot, Vivaldi va acabar els seus dies venent manuscrits seus, que avui dia no em puc arribar a imaginar la quantitat de diners que es pagarien per ells, per 4 duros, només per sobreviure, vivint a més en una casa on li deixaven una habitació, no la casa sencera, no, ella estava malvivint a una habitació gairebé per pietat d'aquells que l'acollien.
1: Això demostra també la dificultat de traslladar-se, perquè un pot pensar, escolta'm, pues torna a Venècia, torna a la teva família i com a mínim com a professor de violí...
0: O com a capellà.
1: Exacte, no? I en canvi no, es va quedar allà malvivint, perquè segurament no va tenir la manera de poder tornar. I per tot plegat, un cop va morir, el seu llegat artístic va deixar de tenir interès. De fet, i això és flipant, vull dir, no va ser fins que l'obra de Bach, que també va caure en l'oblit durant molts anys, va anar interessant més, que de sobte vam descobrir com... Ostres, aquest Bach, aquí té una partitura copiada d'aquest tal Vivaldi. Sí, qui senyor. És aquest tal Vivaldi, no? Doncs això va fer que Vivaldi reaparegués i sortís a la llum la feina d'aquest incansable compositor amb més de 500, que és ràpid, concerts escrits, eh? Però d'això ja en parlarem al llarg de la setmana. Tot sí, i que ja ho he explicat tot.
0: Però... Una mica, sí. No, a més, és curiós perquè la música de Vivaldi no és que estigués desapareguda, perquè la van trobar molt ràpid, estava sobretot a la biblioteca de Turí. Ficava Vivaldi, però no sabien qui era Vivaldi. Clar. No tenia valor per ningú, llavors no li donava més interès en aquells llibres que hi havia allà amb la seva música, que no es llançaven, suposo, perquè tenia el valor històric que podien arribar a tenir. Mm. En tot cas, Vivaldi finalment va morir a Viena, el 1741, i el van enterrar al cementiri de l'església de Sant Carles Borromeu a Viena. És una església a la qual segur que heu visitat si aneu a Viena, perquè és un d'aquests llocs imprescindibles d'anar-hi, no? Però com que ningú donava importància a Vivaldi ni a la seva tomba estava clarament identificada, ficava allà Antonio Vivaldi. Doncs bé, amb els anys, el cementiri on estava enterrat Vivaldi va desaparèixer a causa de diverses reordenacions urbanístiques. I com que, insisteixo, ningú donava valor a l'obra de Vivaldi, van recollir aquelles restes, aquella llosa, i a dia d'avui ningú sap exactament on està el cos de Vivaldi. Hi ha qui especula que potser encara està enterrat allà, però com que no hi ha la làpida que identifiqui que Vivaldi està allà, no se sap del cert.
1: Això és la base per fer poltergeist vivaldià.
0: Imagina't.
1: Imagina't que estàs a casa... canvies i només sonen les 4 estacions a la tele.
0: No, i això va provocar, clar, que un cop mort no té èxit a Viena, i fixeu-vos si és anònim, que un cop fan aquesta reorganització al cementiri d'aquesta església de Sant Carles de Borromeu de la capital austríaca, doncs queda en l'absolut anonimat. I Vivaldi va ser anònim durant segles. De la música, evidentment, hem canviat de segle, eh?
1: Totalment.
0: Estem escoltant...
1: amb aquesta pedaço d'orquestra.
0: I tant. A més, amb versió Karajan, que acostuma a ser més gruixuda, és el concepte de violí i orquestra de Félix Mendelssohn, interpretat, però, per en Sophie Mutter, el violí. Situem-nos, eh? Bach mor el 1750, insistim, i a partir d'aquell moment, doncs, la seva música bàsicament queda relegada als estudiosos i als experts, diguéssim, musicals, i al gran públic, doncs, n'és un total desconeixedor. Però a inicis del segle XIX es produeix un canvi profund en la manera d'entendre el passat, perquè el romanticisme, clar, el romanticisme promou també una nova sensibilitat històrica, no? Les obres d'èpoques anteriors ja no eren vistes com a formes superades, sinó com a manifestacions d'un esperit artístic profund i atemporal. Ja ho té el romanticisme, no?, de reivindicar la nostàlgia.
1: Sí, és que normalment tu lluites justament contra l'immediat passat, però no contra el passat anterior,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Vull dir, els moviments estètics, el classicisme contra, o sigui, romanticisme contra classicisme, etc, no? Però abans no. Per tant, d'alguna manera els autors romàntics reivindiquen el passat musical del barroc, i és d'entendre que en aquest context la figura de Bach, doncs, va començar a ser revalorada.
0: Clar, per als músics i intel·lectuals del romanticisme, Bach representava el model del geni musical absolut, no? Perquè unia rigor intel·lectual, una profunditat espiritual, sense cap mena de dubte, fixeu-nos a les obres de temàtica religiosa, no?, i una força expressiva també bastant inclassificable.
1: Sí, però el moment decisiu sí que aquí hi ha un punt d'inflexió,
0: sí.
1: I és del...
0: Insisteixo, justament... Bach mor el 1750.
1: Exacte, sí, sí. Doncs el moment decisiu del redescobriment de Bach va arribar l'any 1829, quan Mendelssohn va dirigir una interpretació de la passió

0: és una obra, ho deia el Pedro ara fora d'antena, del romanticisme, aquesta interpretació.
1: És que, a més, no, i la interpretació... No, però la interpretació i també l'obra. Perquè té una passió...
0: Hi ha molts... Mai millor dit. Mai millor dit. No, no, està carregada de sentiment.
1: És veritat.
0: Bé, clar, perquè aquí...
1: No ho diries mai d'un compositor del barroc alemany.
0: Clar, però Bach era tan creient, tenia tanta fe... Que clar, quan escriu la Passió segons Sant Mateu i carrega tota la seva fe i per tant tota la seva ànima, tota la seva expressivitat ho posa al servei d'aquesta partitura que té aquest missatge, no? Que és al final el missatge que ens explica la vida i mort de Jesús, no? Però més enllà d'això, que evidentment és una obra meravellosa, però clar, no ho sabia ningú, ho sabia Bach i prou, crec jo, no? Fins aquell moment, perquè quan es va estrenar la Passió segons Sant Mateu va ser un fracàs pel que expliquen, no? que explicava el mateix Bach, perquè sembla que cor i orquestra i solistes, etc., no estaven prou preparats per una partitura d'aquesta envergadura i va ser un absolut fracàs. Doncs bé, havien de passar 79 anys després de la mort de Bach, o un 100 aproximadament després de l'estrena d'aquesta Passió segons Sant Mateu, perquè algú recuperés aquesta partitura i la posés en valor. Va ser, com deia el Pedro, Félix Mendelssohn, que la va dirigir l'any 1829, perquè Mendelssohn era un gran compositor, però també un gran director.
1: Un gran director, i tant.
0: Sí, sí, va dirigir aquesta Passió segons Sant Mateu de Bach a Berlín, i aquest esdeveniment, clar, la va dirigir bé. No, és que clar, clar. Hauria pogut, l'hagués dirigit al segons qui, hauria sigut un altre fracàs i no hauria... tingut més transcendència. Però clar, al ser un bon director, que comptava amb una bona orquestra, amb uns bons solistes, doncs clar, va provocar que aquest esdeveniment fos extraordinari per diversos motius. El més important i d'entrada és que aquesta obra no s'havia interpretat des de la mort de Bach. Per tant, feia uns 100 anys aproximadament que no s'interpretava i era una total desconeguda. I això de per si... Jo imagino el públic d'aleshores anar a aquesta representació d'aquesta obra nova per ells, absolutament nova, i dic, però què és aquesta meravella, no?
1: Quina meravella. Sí. No, no, a més, el públic va quedar profundament impressionat pel que dèiem ara, per la seva intensitat dramàtica i espiritual, no? D'aquesta manera es va demostrar que la música barroca doncs també podia commoure l'oient modern, no? Amb la mateixa força que la música contemporània de l'època.
0: Clar, que era música del romanticisme.
1: Exacte.
0: Per tant, a partir d'aquí es va iniciar un procés continu, no?, de recuperació, per dir, ostres, si té aquesta obra que és bona, vol dir que n'hi ha d'altres que són bones, no?, també. I amb aquest procés es van crear societats dedicades a l'estudi de Bach i també es van publicar edicions completes de les seves obres a partir d'aquest moment, perquè, clar, hi havia molta voluntat, hi havia molta gana de la música de Bach i la gent, els músics, sobretot, anaven investigant per redescobrir-la.
1: Clar, i una cosa porta a l'altra. Com més es coneixia la música de Bach, més ganes tenien d'escoltar-la, i si la seva música va tornar de manera estable als concerts i, sobretot, el més important, a l'ensenyament musical.
0: Això és molt important, perquè quan ensenyes a un músic alguna cosa, el músic, un cop acabi la seva formació i vagi pel món a fer música, és com allò, quan diràs pura, no? Anirà fent-ho córrer. Per tant, a mitjans del segle XIX, Bach va passar així de ser un compositor gairebé oblidat a esdevenir, doncs, el que és a dia d'avui, no? Un dels fonaments de la música occidental. Una idea, com deia, que s'ha mantingut intacta pràcticament fins als nostres dies.
1: I ara m'imagino algun oient que està al cotxe, que està escoltant Catalunya Música,
0: sí,
1: no, cap a la una del migdia, una mica més.
0: Aquesta hora mateix que som ara, no?
1: Exacte, sí, sí. I que està dient, ai, mira, aquest parell li estan dedicant una setmana a Bach.
0: Ah, no, no, és veritat,
1: perquè
0: no.
1: Perquè fa una molt bona estona que estem parlant de Bach i de Mendelssohn, però la setmana és Vivaldi, no?
0: Sí, senyor, podem confirmar-ho.
1: Clar, i què hi té a veure Bach en tot això? Doncs ara us ho expliquem.

0: tornem a ser en Vivaldi, que és el concert en sol del compositor italià. Com dèiem, Bach va ser, per resumir, un compositor enorme. Jo crec que això no es pot discutir. I, a més, d'una influència gegant en la història de la música. Per tant, és ben normal que el ressorgiment de l'interès per Bach tingués unes conseqüències molt més àmplies i molt més enllà de la figura del mateix Bach.
1: Clar, i és que si Bach era un geni del barroc comparable als grans compositors clàssics i romàntics, doncs calia replantejar el valor no només d'ell, sinó de tota la seva època.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Això va conduir doncs, a un renovat interès per a altres compositors barrocs. O sigui, és allò, imagina't que d'aquí 200 anys ja no es toca mai més Beethoven.
0: Em costa creure, però tot pot ser, sí.
1: No?
0: Tot pot ser, tot pot ser.
1: I de sobte algú descobreix Beethoven i diu, hola, quina passada, no sé què.
0: I quan se t'hi va del fil, no?
1: Diu, ostres, doncs abans hi havia un altre, igual de bo que es deia Mozart.
0: Clar, clar.
1: Doncs aquí va passar una cosa similar, no? Això, com dèiem, va conduir amb un renovat interès pels altres compositors barrocs i sobretot amb una intensa tasca de recerca musicològica.
0: En aquest procés va emergir la figura, és clar, del nostre protagonista, Antonio Vivaldi, un compositor que havia caigut en l'oblit encara més profund que Bach després de la seva mort l'any 1741 a Viena. Causat sobretot per això, no? Perquè mor fins i tot exiliat, no mor ni a la seva terra, en la més absoluta de les misèries i enterrat en un lloc que després queda sepultat, etc. Llavors, clar, era un compositor completament desconegut.
1: Clar, i podeu pensar quina relació tenen finalment Bach i Vivaldi, clar, no? Més enllà de ser dos compositors del barroc, no? Podríem dir també quina relació tenen Bach i Händel, no? Perquè en el fons sembla que cap, perquè un era alemany, en el cas de Bach i Vivaldi, un alemany i l'altre italià, però igual que en el cas de Bach i Händel, Bach i Vivaldi no es van conèixer mai. De fet, va conèixer algú, Bach?
0: La fe.
1: Clar, només està la que fem fills i escrivim música.
0: No li quedaven hores al dia per atendre la gent. Aquesta hora no puc, ara mateix. No puc, estic component una partita.
1: No puc, estic fent fills.
0: També. També li havia passat, si va tenir 22, evidentment. No, però a més, a diferència de Bach i Händel, que van intentar conèixer, no ens consta que hi hagués aquesta voluntat entre Bach i Vivaldi.
1: Que podia haver passat, perquè Vivaldi, al cap i a la fi, va ser un músic internacional.
0: Sí, sí, sí, està clar.
1: Però no.
0: Però no va passar. En tot cas, sí que es van conèixer, però a través de la seva música. Que és, també, això és una cosa molt de músics, no? Perquè es pot interactuar d'aquesta manera. I és que Bach havia estudiat i transcrit diversos concerts de Vivaldi. I no només això, sinó que Bach va adoptar del model italià el principi del concert solista, basat en el contrast entre solista i orquestra. Recte final del programa i, com sempre, Pedro, la volem dedicar a l'audició d'una obra del nostre protagonista i avui la tria està claríssima, no?
1: Claríssima. Tractant-se de Vivaldi, no podem escoltar altra cosa que l'estiu de les seves famosíssimes quatre estacions i ho farem en la versió protagonitzada pel violinista Isaac Pellman amb l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Marxem, però tornarem el dissabte de la setmana vinent amb més música clàssica per aquest estiu aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el muntatge i control tècnic, Jorge Cardús a la producció, gràcies i fins la setmana vinent.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 12 de juliol.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El pas del Tour de França per Calafell aquest passat diumenge ha convertit el municipi en un gran escenari esportiu. L'esdeveniment va plegar nombroses persones al llarg del recorregut per seguir de prop la segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona. La jornada es va desenvolupar segons el previst i el dispositiu especial de mobilitat va funcionar amb normalitat. Els talls de trànsit i les restriccions de circulació es van aplicar d'acord amb els horaris establerts des de primera hora del matí i la circulació es va anar recuperant progressivament a primera hora de la tarda. La caravana publicitària va arribar a Calafell poc després de 1:45 del migdia, mentre els corredors van travessar el municipi cap a 2:45 de la tarda, passant primer pel nucli de Calafell i pocs minuts després per Segur de Calafell en direcció Barcelona. Durant tot el matí fins al pas dels ciclistes, centenars de veïns i visitants es van concentrar en diferents punts del recorregut per viure de prop un dels esdeveniments esportius més importants del calendari internacional. El pas de la caravana publicitària va contribuir a fer més amena l'espera del pas dels corredors en una jornada de molta calor. El Rafael és de Panamà, té família a Calafell i no es va perdre l'esdeveniment.
2: Pero vengo expresamente en esta ocasión a ver parte del Tour, porque el Grand Départ de Barcelona no me lo podía perder. Hasta me da pena decirlo, pero llegamos aquí a las 10 de la mañana. Por un familiar que nos consiguió este spot, este lugar aquí, que me parece que es grandioso porque es el árbol que tiene mucha sombra. Por eso vinimos temprano. Somos mayores de 60 años y practicamos el ciclismo. Entonces, cuando tenemos oportunidad y ya estamos jubilados, pues esta era una gran oportunidad a visitar a la familia y aprovechar para ver las dos etapas del Tour, la de Barcelona y la que sale en Tarragona hoy.
0: L'Ajuntament de Calafell havia activat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat amb restriccions de circulació i estacionament als carrers afectats pel recorregut. Segons les previsions, el dispositiu va permetre garantir el desenvolupament de la prova i minimitzar les incidències durant tota la jornada. També hi han participat un gran nombre de voluntaris organitzant i informant. Entre aquests voluntaris hi ha el Pedro Moreno. L'escoltem.
3: I la tasca ha sido entregar comida para los voluntarios en concreto y luego repartirlos en toda la... Y mi faena ha sido subir calle para arriba, calle para abajo, porque las personas no entienden que hay que tener una seguridad y bueno, pero se han portado muy bien. Ha habido de todo, ya sabes tú que es, oye, que voy a hacer una foto, sí, pero es que están molestando al de atrás. Entonces, claro, pero dentro de lo de esto se han portado muy bien. Mira, yo es mi primer tour, he hecho otras carreras también de bicicleta y eso, soy voluntario, atletismo, de todo, y yo la valoro como experiencia, ha sido un 10. Pasa que el voluntario, la gente, las personas se piensan que estamos sola, no, para estar, estamos controlando que todo salga bien y claro, esto es un plus para Calafell y seguro.
0: Per últim, escoltarem les valoracions del regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casillas. S'ha mostrat molt satisfet per com s'ha desenvolupat la prova al seu pas per Calafell i pel dispositiu de seguretat establert.
4: La veritat és que molt bé, tot molt tranquil, molts voluntaris, estem molt contents de com ha anat tot, l'organització. Són 11 mesos de preparació per 2-3 minuts que ha passat el Tour, però tothom s'ha comportat molt bé, tot el públic ha fet cas de totes les recomanacions i la veritat és que estem molt contents i molt satisfets. Tot amb Diputació, Ajuntaments, col·laboració amb els Mossos, proteccions civils, el Tour sobretot. Llavors hem anat fent reunions on anaven les valles, on anaven els voluntaris, tots els de protecció civil. La veritat és que han sigut uns mesos bastant intensos de reunions i la veritat és que molt bé. Al fi i al cap ha sortit tot molt bé, la gent amb totes les valles que hem tingut, les New Jerseys.
0: Informació ampliada pel pas del Tour de França per Calafell al bloc esportiu de l'informatiu d'avui.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema. Ja està disponible la programació d'activitats del mes de juliol de Calafell Històric. Aquest estiu no et pots perdre tallers i visites que s'han preparat perquè tota la família gaudeixi d'una experiència única. Per tant, hi haurà tallers de diferents tipus, com un taller de tapissos, fer ceràmica, també una visita pels 220 anys de l'Església Neoclàssica de la Santa Creu de Calafell, una visita guiada al Castell de Calafell, una activitat gratuïta però amb reserva prèvia que tindrà lloc el proper dissabte a les 11 del matí. Tallers de mosaics i també hi haurà mites i llegendes al castell, taller de puzzles i moltes més activitats, tallers i sortides com un taller de vitralls. Les activitats són amb reserva prèvia, per tant, s'ha de fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. També podeu trucar al 977-69-46-83. Repetim, 977-69-46-83. Són activitats de Calafell Històric des de l'Ajuntament de Calafell, activitats especials per aquest mes de juliol que s'han organitzat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: L'Espurna, el drac de Calafell, s'ha proclamat guanyador del 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dissabte a la plaça Major d'Artesa de Lleida. La figura del bestiari festiu calafellenc ha estat reconeguda amb el primer premi del certamen, dotat amb 1.300 euros, després d'una espectacular actuació que va captivar tant el jurat com el públic assistent. La trobada va reunir algunes de les figures de foc més representatives del país, entre les quals hi havia el drac de la Múnia, el drac Nerbon de Camboada, la Farnaca de Cambrils, el Mamut de la Canonja i la Griu d'Artesa de Lleida, anfitrió del festival. La jornada va començar amb la tradicional plantada de bèsties a les 6 de la tarda i va culminar amb la gran encesa a 11:45 de la nit, un dels moments més esperats d'un dels esdeveniments de referència del calendari de foc i la cultura popular catalana. La proposta presentada per l'Espurna va destacar per la seva posada en escena, la intensitat del foc i la coordinació de l'equip, uns elements que li van valer la màxima puntuació del jurat i el títol de guanyador d'aquesta 17a edició. Aquest reconeixement consolida l'Espurna com una de les figures de foc amb més projecció de Catalunya. Suposa un nou motiu d'orgull per al bestiari festiu de Calafell, que continua portant el nom del municipi arreu de Catalunya i participant en les principals trobades de cultura popular.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Dins la Junta de Seguretat que es va celebrar el passat mes de juny amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, es van donar dades referents al municipi de Calafell en el període d'un any. La valoració va ser positiva, tot i que la notícia important va ser que el govern de la Generalitat de Catalunya inclouria la comissaria de Mossos d'Esquadra Calafell-Cunit dins la planificació d'inversions del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat que s'aprovarà l'últim quadrimestre d'aquest 2026. Els incidents detectats per policia local i Mossos d'Esquadra s'han reduït un any més en un 1,7%, passant dels 17.021 als 16.733. Entre el període de maig 2024-abril 2025 i el període maig 2025-abril de 2026. El 39,6% són incidents de seguretat ciutadana i el 20,21% són de trànsit. Entre els dispositius conjunts, entre totes les forces de seguretat, destaquen el cas Iguazú, on es desmantella una plantació indoor de marihuana amb 665 plantes i 80 quilos. El cas Hollywood, on es desmantella una plantació indoor de marihuana de 509 plantes i 35,5 quilos. El dispositiu per a motos robades al febrer d'aquest 2026, amb 6 detinguts menors d'edat, on es van recuperar 19 motocicletes. També dispositius contra el Top Manta, dispositiu d'inspecció administrativa i seguretat ciutadana en diferents establiments d'oci nocturn de Calafell, dispositiu contra ocupacions il·legals i fraus en consum. Les infraccions penals han augmentat un 1,2% en el mateix període. L'increment ve degut majoritàriament als delictes contra la seguretat viària, que s'han incrementat un 19,6% per conduir sense tenir el carnet, conduir sota els efectes de l'alcohol o conduir sense tenir el carnet vigent. Les denúncies de trànsit s'han incrementat un 10,8%, majoritàriament per radar estàtic. Per contra, els delictes contra la salut pública s'han reduït un 38,9% a Calafell. Cal destacar que en el mateix període les detencions s'han incrementat un 9,1%. Els delictes contra el patrimoni són el principal motiu en tipologies penals, amb una tendència a mantenir-se, passant de 1.575 a 1.578. D'aquests casos, el 38,3% són furts, el 16,4% són danys i les estafes representen un 15,2%. Els robatoris amb força a domicili són el 7,5% i els robatoris en interior de vehicles el 4,8%. Les infraccions administratives es redueixen un 15,3%, passant de 593 a 502 actuals. Pel que fa a l'accidentalitat, en el mateix període s'han incrementat els accidents lleus en un 15,4%. Els ferits lleus han augmentat un 37,7%. Els atropellaments es mantenen en els 16 anuals. Els accidents i els ferits greus han passat 2 a 6 en el mateix període, en els dos casos. Tot i això, cal destacar que un any més no es té cap accident mortal. En els delictes contra la llibertat sexual es veu un descens d'un 13%, passant de 23 a 20 casos, amb una reducció important de les detencions, passant de 7 a 5, ja que s'han incrementat les agressions sense violència i s'han reduït les agressions amb violència o intimidació. Aquest estiu arrenca una nova etapa amb una nova organització policial a Calafell, on es crea la unitat de proximitat, en detriment de la unitat de trànsit i la unitat fura. L'Ajuntament de Calafell aposta perquè la policia local es vegi més al carrer i sigui més propera al ciutadà. Tot i que es porten 7 anys millorant dades en seguretat ciutadana, no es pot baixar la guàrdia, apunta l'Ajuntament. Es necessita la nova comissaria entre Calafell i Cunit per poder tenir més presència policial, segons han destacat. La seguretat és competència directa de Mossos d'Esquadra i policia local. Per tant, s'ha de tenir proximitat als ciutadans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Es tracta d'un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys que es desenvoluparan en equipaments municipals fins al 15 de juliol. La programació inclou activitats molt diverses com ara tallers de cuina, màgia, cinema, manualitats, realitat virtual, cultura urbana, residu zero o jardineria sostenible. La regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, Manal, n'ha parlat al magazín d'estiu obert per vacances. Escoltem-la.
5: Aquest any canviem el format, és un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
6: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
5: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina, i són 3 dies, aleshores aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies.
0: Les sessions es fan al Jardí de Cal Bolavà, al poble de Calafell, al Centre Cívic a Cinema Iris, a la platja, i al Centre Cívic Montse Civit, al Port Segur Calafell.
5: Incorporem Cal Bolavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bolavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs, bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bolavà?
0: L'objectiu és oferir propostes lúdiques i educatives perquè les famílies gaudeixin plegades de l'estiu, alhora que els infants desenvolupen la creativitat, el treball en equip i els hàbits sostenibles. La regidora ha valorat positivament la participació de les activitats que ja s'han començat a fer.
5: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
0: Recordeu que per participar en aquests tallers gratuïts les places són limitades, però no cal inscripció prèvia. Això sí, els infants i joves han d'assistir acompanyats d'una persona adulta. Podeu consultar les activitats que s'han programat a l'agenda del web municipal calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. Les analítiques fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, indiquen que les aigües de bany han obtingut una qualificació excel·lent en tots els punts de mostreig de les platges de Segur de Llevant, Segur Ponent, l'Estany Masmel i Calafell. Les mostres recollides en diferents punts d'aquestes platges van obtenir en tots els casos la màxima qualificació, confirmant el bon estat de l'aigua en el moment en què es van dur a terme tots els controls. Aquests controls formen part del programa de vigilància de la qualitat de les aigües de bany que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme durant tota la temporada de bany. Les analítiques es realitzen de manera periòdica aproximadament cada dues setmanes per fer un seguiment continu de l'estat microbiològic de l'aigua i garantir la seguretat dels banyistes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fins al 12 de juliol, la policia local de Calafell i altres policies locals de Catalunya realitza una campanya de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal coordinada amb el Servei Territorial Català del Servei Català de Trànsit. En relació amb els ciclistes, es tindrà en compte les distraccions, la possible circulació de risc i l'estacionament correcte. També els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, circulin pel carril bici i posin en risc els ciclistes. En relació amb els vehicles de mobilitat personal, es controlaran especialment els incompliments en condicions de circulació, com ara circular per voreres i zones de vianants, amb l'excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones. Circular amb vehicle de mobilitat personal amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle. Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula. Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció. Circular amb un vehicle de mobilitat personal de nit o en situacions amb poca visibilitat sense que el vehicle disposi de llum ni l'usuari porti roba o elements reflectants. Pel que fa al consum d'alcohol i drogues, cal recordar que els conductors d'aquests vehicles estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d'edat conduït amb un vehicle de mobilitat personal han de respondre solidàriament de la multa imposada als pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l'obligatorietat de l'ús del casc.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les aigües de les platges de Llevant i Ponent de Salou s'han convertit aquest passat cap de setmana en un escenari de la història marítima catalana. Milers de banyistes han deixat per uns instants el sol i la platja per seguir una de les exhibicions més singulars del litoral, la del bot salvavides de Calafell, una embarcació centenària, insubmergible i considerada una autèntica joia del patrimoni marítim català. L'exhibició ha tingut lloc amb caràcter especial, ja que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de Llevant i també a la de Ponent. D'aquesta manera, milers de persones han pogut descobrir de prop una embarcació que durant dècades va representar l'última esperança per als pescadors atrapats pels temporals. El moment més esperat arriba quan el bot, tripulat per 16 voluntaris, homes i dones, han executat la seva espectacular maniobra de bolcada. L'embarcació ha completat una volta de 360 60 graus enmig del mar i ha recuperat immediatament la posició de navegació gràcies al sistema insubmergible, una demostració única que ha suscitat molta expectació des de la sorra. El president de l'Associació del Bot Salvavides de Calafell, Josep Tena, ha recordat que aquesta embarcació conserva les mateixes característiques dels antics bots de salvament marítim de principis del segle XX. Recuperat l'any 1989, després de fa molts anys fora de servei, el bot salvavides continua navegant gràcies a la tasca dels voluntaris de l'entitat, que han sabut combinar el respecte per la tradició amb el relleu generacional. La tripulació actual està formada per homes i dones de diferents edats, garantint la continuïtat d'aquest patrimoni viu.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell ha encarregat un estudi per portar a terme el desviament de la C31 en el tram de la rotonda de la Creu Roja. El cost dels treballs és d'uns 11.700 euros i els durà a terme l'empresa Sinop Mobilitat, especialitzada en estudis de trànsit. El motiu de l'encàrrec és proposar la millor solució viària per resoldre el greu problema d'embusos que hi ha en aquest tram de la C31. Per la rotonda de la Creu Roja, segons un estudi recent de la Generalitat, hi passen més de 37.000 vehicles diaris. A més dels 25.000 que passen per la C31, s'hi afegeixen els trànsits interns de carrers importants, com la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la carretera de l'Estació o l'Avinguda del Vilarenc. Es tracta, doncs, del punt amb més trànsit al municipi de Calafell, la qual cosa provoca nombroses retencions diàries. La solució passa, apunta l'Ajuntament, per desviar el traçat de la C31, com preveu el POM, fent una nova rotonda que connecti amb els carrers Priorat i Gironès. La solució del POM és bona, però cal afinar-la més, apunten des de l'Ajuntament, perquè no sigui desplaçar el problema, simplement. Doncs aquest motiu l'estudi proposarà diverses alternatives, com un bypass de la rotonda en direcció a l'autopista, que permeti una major fluïdesa en sentit ascendent. La dificultat, però, està en direcció descendent. El trànsit que prové de l'accés a l'autopista en direcció a Segur és el que pot patir aquesta retenció si no s'encerten solucions per evitar que arribin tant vehicles a la nova rotonda. L'estudi preveu fins a 6 escenaris diferents a analitzar, com la creació d'una segona rotonda o un gir a l'esquerra amb semàfor o sense, que derivi part del trànsit de la C31 cap a la carretera del Sanatori, fent que molts vehicles ja no arribin a la rotonda proposada. La proposta escollida es durà a la Generalitat de Catalunya perquè encarregui el projecte definitiu del desviament de la C31. L'Ajuntament de Calafell vol que les obres les assumeixi l'administració catalana, donat que hi ha un problema greu de trànsit i congestió en una carretera que és de la seva competència. La pròpia Generalitat és qui ha demanat a l'Ajuntament de Calafell la realització de l'estudi d'alternatives per trobar una solució possible.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel a Calafell aquest passat dimecres. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre al voltant de la 1 del migdia, alertant d'un banyista que l'havien tret de l'aigua inconscient i que li estaven fent les maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 ambulàncies del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, i 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder salvar la vida de l'home. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon d'emergència 112 per facilitar una actuació ràpida. Algun dels els principals consells són tenir especial cura amb els infants. No se'ls ha de deixar sols en cap moment. Evitar massa estona al sol i mantenir-se ben hidratat, bevent aigua sovint. Evitar banyar-se si una persona no es troba bé o si es nota cansat. A la platja s'ha de respectar sempre el color de la bandera i les indicacions del servei de socorrisme. Practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els bombers van donar per estabilitzar l'incendi del Pla de Manlleu entre Sant Jaume dels Domenys i també Aigua Viva, que es va produir ahir a la tarda, precisament doncs, aquest passat dimecres. Abans de les 10 de la nit es va donar per estabilitzar l'incendi que ha cremat 80 hectàrees de superfície. El 86,1% de terreny forestal i el 13,6% d'agrícola. L'anunci de l'estabilització es va produir poc després que Protecció Civil hagués enviat un missatge és alert ordenant l'aixecament dels confinaments de Pontons, les Pinedes Altes del Montmell, Vall d'Osera, el Pla de Manlleu i cases aïllades a Aiguamúrcia i zones properes. El foc que es va declarar poc abans d'un quart de 5 de la tarda va començar sent d'alta intensitat i a les 7 de la tarda els bombers es mostraven molt preocupats per l'evolució que podia tenir. Finalment, però, van aconseguir estabilitzar-lo en menys de 6 hores. Escoltem les declaracions de les persones afectades. La Núria Altamira, veïna d'Aigua Viva, avisa que si no es cuida el pulmó del Baix Penedès, tot se n'anirà a Norris.
7: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues de seguida ens anirem a Norris tots.
0: Explica el moment en què ha vist l'incendi.
7: Mira, jo estava a la cuina, a la finestra, i de seguida veig allò que miro, veig una columna de fum, dic, ostres, hi ha foc? I de seguida rebre una trucada de la meva filla, mama, que hi ha foc. Bueno, llavors mirem, de seguida, ella ja ha trucat a emergències, ella també està amb les ADFs, jo he fet unes trucades, de seguida he trucat amb el foc ha començat una masia que es diu que el Japet, he trucat amb el propietari que està a Calafell, Òscar, puja, que t'hi ha foc aquí a casa teva, evidentment, no? Llavors han començat a arribar els aeris, després ha arribat les ADFs del Pla de Manlleu i de les Juncos del Montmell, que són les que primer arriben, abans de no que vinguin les dotacions dels bombers, perquè són les que estan al terme i els que fan la funció primer, no? Després ja ha vingut tothom als aeris i tot.
0: Recorda que abans hi havia bombers al Pla de Manlleu.
7: Estaria bé, basant el meu punt de vista, que esté tot una mica més net, vull dir, com tots els puestos, no? Però, si més no, antigament, aquí al Pla de Manlleu, havia una dotació de bombers que sempre han estat dos camions o un camió, i sempre feien voltes per aquí mirant, o sigui, els teníem aquí dalt, per dir alguna cosa. Ara mateix tenim un foc, el primer, trucar i a què han de pujar. Al millor estan intervenint a altres llocs, i et trobes que dius, ostres, que estan en altres llocs. Prioritats, aquí. Després hi ha molts camins bruts, la gent que ve, que venen d'escola, venen nous, no saben els topants, no saben els camins com estan, no està marcat, llavors és lluitar una mica contra les avantatges del sistema, no?
0: Un altre veí afectat, el Ramon Salat, diu que intenten mantenir el bosc, però que falten recursos.
8: En teoria intentem mantenir-los tot el que podem i fem tots els esforços, hi ha una associació important, els estem sempre a sobre, moltes vegades en teoria no tenim els mitjans que necessitaríem, però procurem que sigui un lloc on estem contínuament a sobre, perquè verdaderament és el que deies, és un pulmó i l'hem de mantenir.
0: Afirma que les ADFs són imprescindibles.
8: Els ADFs són imprescindibles i són immillorables perquè de seguida se'n van allà on hi ha problema. Ha sigut el conjunt el que ha estat molt favorable, però des de l'EU els ADFs són sensacionals.
0: Per tant, recordem que el foc ha estat estabilitzat poc abans de les 10 de la nit al Pla de Manlleu.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Fins aquí l'informatiu d'avui, diumenge 12 de juliol. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
2: And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. A l'Edu el control i, com sempre, Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. La finalitat d'aquesta hora del jazz, aquestes hores del matí i dels diumenges, i com sabeu en la repetició que podeu escoltar a partir de la mitjanit del mateix diumenge, és per passar una horeta amb un jazz agradable i que ens vagi despertant i ens vagi posant en forma per passar aquests diumenges d'estiu que en algun cas els hem tingut brutals de calor. Avui portarem, per començar, una cosa molt agradable, molt interessant, des de molts punts de vista, i des del punt de vista musical del jazz, moltíssim, perquè no és massa normal que personatges i grans músics del jazz dediquin a tocar peces de música clàssica i d'autors clàssics. Sí que n'hi ha referències importants, però jo crec que un d'ells, un dels que fa molt sovint algunes d'aquestes aportacions, és el que escoltarem avui, l'Enrico Pierannunzi, que és un gran pianista, compositor, que té un currículum important en fer projectes dedicats musicalment a tirar endavant l'obra o posar en nivell molt alt l'obra d'alguns músics. Per exemple, tenim coses dedicades a Duke Ellington de l'any passat, el Duke's Dream, o una altra peça del 2007 dedicada a Domenico Scarlatti, el Play Morricone, que el van posar, que és del 2001-2002, que el van posar a l'hora del jazz de Calafell Ràdio fa temps, dedicat a l'Enrico Morricone. Unes peces, una composició del 2000 que s'anomena Evans Remembered, dedicat a Bill Evans, i inclús una cosa com dedicada a Wayne Shorter, també del 2000. Aquesta vegada, degut, no sé si això, però bueno, els plans són els plans, i les casualitats a vegades ho fan que tot s'ajunti, el 25 de març del 1918 va néixer Claude Debussy, per tant, aquest 25 de març d'enguany és el seu centenari. I el 23 de març l'empresa, l'editorial Bonsai, francesa, ens ha tret aquest àlbum d'Enrico Pierannunzi, que amb el seu trio i amb l'afegit de dos músics més, que ara us dic, que el baix és el Diego Invert i a la bateria l'André Cercarelli, que és el trio bàsic de molt de temps de l'Enrico Pierannunzi. Com us deia, amb aquest trio bàsic han tret aquest àlbum dedicat a Claude Debussy amb l'afegit, amb diverses de les composicions, amb cinc, en aquest cas, del saxo David Elmalek i també de la cantant Simona Severini, també amb cinc d'aquestes composicions. És un àlbum preciós, agradable. Clar, hi ha la majoria de peces són peces de Claude Debussy, amb versions d'ell, no, del trio, i algunes d'elles són versions, peces originals, una que escoltarem precisament dedicada també a Claude Debussy. Comencem amb aquesta música fantàstica i preciosa, amb el Passer Piet Nouveau de Passos Nous, després d'una nota a peu de Claude Debussy.

aquestes composicions que hi ha en aquest àlbum, com us dic, que va sortir el 23 de març d'aquest any, són 11 en total, n'escoltarem crec que unes 5, sí, unes 5. La següent és la primera que hi ha la intervenció del David El Malek amb el seu saxo. La composició s'anomena L'altra balada, és una petita història amb una mica de swing i amb el saxo present amb el trio.

L'Enrico Pierannunzi diu d'aquest àlbum que per ell el que vol és que donar una explicació musical de l'admiració que té per Claude Debussy i pel respecte que li té a la seva música. Com veieu, estem davant d'un àlbum interessantíssim per el seu lirisme, aquesta bellesa i la delicadesa que porta tota aquesta música. I això també es nota molt, i jo crec que és importantíssim, amb composicions d'ell, del Enrico Pierannunzi. La que escoltarem ara, que és Blues per Claude, no cal que us digui quin Claude és, ho demostra. És una composició preciosa, fantàstica, dedicada a Claude Debussy, com us dic, i amb el toc aquest especial d'aquest gran mestre del piano. Però torno a remarcar, la importància és l'admiració que per ell representa Claude Debussy. Això ho afirma dintre d'aquest àlbum, i inclús la portada és una portada magnífica que dona unes quantes explicacions directes de l'admiració de Claude d'Enrico Pierannunzi per Claude Debussy.

I una altra de les composicions que hi ha en aquest àlbum, que podeu trobar a Bonsai Music, amb la referència B de Barcelona, ON180301, si esteu interessats, és una preciosa peça curta que interpreta a piano sol l'Enrico Pieranuzzi. És, li dona el nom del meu viatge amb Claude. Escoltem, que és una preciositat.

Estem escoltant l'àlbum Messi Claude, un viatge amb Claude Debussy, commemorant el centenari de la mort de Claude Debussy, que, com sabeu, va ser el 25 de març de 1918. I aquest 23 de març d'aquest any, del 2018, l'Enrico Piernanunzi ha tret aquest àlbum amb el seu trio bàsic, amb el Diego Imber, amb el baix, a la bateria Andrea Cercarelli, i amb aportacions del saxo de David Elmalek, com hem escoltat amb la peça número 3, l'altra balada, i també la cantant Simona Severini, que està amb 5 de les composicions. A vegades, quan fas les tries, bueno, passa que no ha sortit en cap de les 4 que hem sentit la Simona. Però sí que ho farem amb aquesta última, que és una peça preciosa, que es diu La Die, i la veu de la Simona Severini és fantàstica. Això és una composició del Guillermo Apollinaire i de l'Enrico Piernanunzi. D'aquesta manera deixarem aquest àlbum, que el podeu trobar sense cap problema. L'editorial francesa Bonsai Music us l'ha editat, amb una portada magnífica dedicada a Claude Debussy. Escoltem el comiat.

I canviem d'història i anem amb una novetat molt interessant d'aquest 29 de juny d'aquest any, de l'editorial Rare Noise Records, el quartet de James Saft, amb l'àlbum que s'anomena Blue Dream. Jo realment no us puc dir res del senyor James Saft, que personalment que jo conegui. Ha sigut una troballa important, perquè jo crec que és un àlbum molt, molt interessant. Buscant ja amb la discografia d'ell, aquest pianista nord-americà, porta molts àlbums gravats amb molts autors, però bàsicament els tres últims, que són el Nofvergers Jenner del 2014, és el primer com ell com a líder. N'hi ha un solo a Gènova del gener d'aquest 2018, que també està ell com a líder, i després el Blue Dreams, que escoltarem ara, que és la novetat de fa 4 dies, també dedicat a, bueno, a ell com a líder. Amb ell està el saxo tenor Bill McHenry, que jo crec que val la pena destacar i que farem un seguiment des de l'hora del jazz de Calafell Ràdio, perquè ens ha sorprès moltíssim el so d'aquest home, la manera que toca, el so que treu d'aquest saxo, i jo crec que és una aportació brutal amb aquest quartet del James Saft. Al baix hi ha el Bradley Christopher Jones i a la bateria el Nasheed Wheat. Sense més història, perquè jo tinc interès de que tingueu clar el so que treu aquest quartet, anem amb una peça que s'anomena Vaixells. Veureu que és preciosa la composició i que el títol té molt que veure amb aquest ritme del James Saft.

Aquest àlbum està format per 12 peces, 12 composicions, 9 són del James Taff, i després hi ha tota una sèrie d'estàndards, alguns dels anys 1920 i pico, clàssics, que amb el so d'aquest quartet, que ja veieu de com van els tiros, no?, amb el que hem sentit, amb aquesta primera composició Vaixells, li dona un aire totalment nou, totalment diferent. I totalment actual, hi ha composicions que porten 90 anys, algunes d'elles són molt antigues, i que el tornar-les a escoltar amb aquest quartet fa que sigui pràcticament una peça totalment actual i d'avui. Seguim amb Equanimity, una cosa un jazz d'aquests que diuen punk últimament, ja sabeu que jo no m'agraden les etiquetes, però bueno, per dir-ho d'alguna manera, amb una certa velocitat, i que tornem a tindre aquí amb el saxofonista, amb el saxo tenor, el Bill McHenry, que jo el trobo sensacional. Buscant crítiques sobre aquest àlbum, hi ha alguns autors que comencen a parlar d'unes certes similituds entre el Bill McHenry amb aquest saxo amb el John Coltrane. Jo no vull dir tant, però sí que ho remarco com una de dels escrits que he llegit, diversos escrits que he llegit, que no pel so, possiblement, sinó per la manera d'enfocar, la manera de dir les coses. El Bill McHenry és una figura importantíssima d'aquest quartet del James Taff.

Fantàstic aquest so d'aquest quartet. Seguim amb una peça que és del senyor Matt Dennis, una d'aquestes clàssiques que us deia de fa molts anys, que és Violetes per les teves pells, i sense cap més comentari anirem al nom de l'àlbum, que és Blue Dreams, que és una composició d'ell, del James Saft. Aquesta primera de les Violetes, ja veieu que és una peça, una lenta preciosa, fantàstica pel saxo i pel piano, i l'última amb el seu ritme, com tot l'àlbum, que ens dona un peu a seguir i a buscar aquest quartet amb totes les novetats que vagi traient. Aquesta és l'última del 2018. Ha sigut l'Edu amb el control i Ramon Robuster, com sempre. Que sigueu bons, escolteu jazz i bon estiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El rei Artur és una pel·lícula estatudinenca de 2004 ambientada en temps de guerra entre Artur i els bàrbars. Sota la direcció d'Anthony Facua i en Cliff Owen i Keira Kingsley com a actors principals, la pel·lícula ens deixa uns espectaculars paisatges i una impressionant banda sonora del mestre Hans Zimmer. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original del rei Artur de Hans Zimmer.

0: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Hola, què tal? Com esteu? A punt per gaudir dels millors temes musicals? Doncs sí, els trobaràs aquí, el Només tu i jo, per compartir junts la millor música. Moment per relaxar-te, per gaudir, per disfrutar amb nosaltres. A Calafell Ràdio, 107.9 FM. També online, des de qualsevol part del món ens pots seguir. A calafell.tv. I si ho prefereixes i no tens temps, doncs pots descarregar-te en qualsevol moment aquest programa a la nostra ràdio a la carta a calafell.tv. Recorda, només tu i jo. I comencem amb un tema que es diu d'aquesta manera. Aquest és el seu títol. Is This Love?

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Come here,
1: baby. Pop rock espanyol i també versions en anglès. Un moment per recordar aquests fantàstics temes musicals. Aerosmith, Crazy.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio. Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Seguim endavant amb tots vosaltres. Alejandro Sanz ens acompanyarà aquests propers minuts. Quisiera ser.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Anem recuperant temes com aquest de Ricky Martin i Christina Aguilera.

fantàstic, aquest tema. Ed Sheeran i Beyoncé. Han sonat per tu. El 107.9 de la FM. Li posem una miqueta de ritme al programa, però no deixem d'escoltar aquests temes musicals que parlen d'amor i de desamor. David Bisbal i Aitana, Si tú la quieres.

0: Dejarte ir, Blas Cantó i Leire Martínez.
1: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
0: Arribem al final amb Beyoncé i Alejandro Fernández. Li posem un altre toc al programa, però amb aquest títol que es diu Amor Gitano.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Hem arribat al final del programa. Amb Beyoncé i Alejandro Fernández, amb El amor gitano, ens acomiadem de tots vosaltres. Ja ho saps, cada setmana ens pots escoltar els dilluns, o bé els dissabtes, o tots dies, els dos, al Només tu i jo. Ens pots seguir en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, i també per internet a la ràdio online a calafell.tv. Espero que hagueu gaudit, que hagueu passat una molt bona estona amb nosaltres. Adéu-siau.

0: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio FM.
3: It's summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 12 de juliol.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El pas del Tour de França per Calafell aquest passat diumenge ha convertit el municipi en un gran escenari esportiu. L'esdeveniment va plegar nombroses persones al llarg del recorregut per seguir de prop la segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona. La jornada es va desenvolupar segons el previst i el dispositiu especial de mobilitat va funcionar amb normalitat. Els talls de trànsit i les restriccions de circulació es van aplicar d'acord amb els horaris establerts des de primera hora del matí i la circulació es va anar recuperant progressivament a primera hora de la tarda. La caravana publicitària va arribar a Calafell poc després de 1:15 del migdia, mentre els corredors van travessar el municipi cap a 2:45 de la tarda, passant primer pel nucli de Calafell i pocs minuts després per Seguda Calafell en direcció Barcelona. Durant tot el matí fins al pas dels ciclistes, centenars de veïns i visitants es van concentrar en diferents punts del recorregut per viure de prop un dels esdeveniments esportius més importants del calendari internacional. El pas de la caravana publicitària va contribuir a fer més amena l'espera del pas dels corredors en una jornada de molta calor. El Rafael és de Panamà, té família a Calafell i no es va perdre l'esdeveniment.
2: Pero vengo expresamente en esta ocasión a ver parte del Tour, porque el Gran Dipar de Barcelona no me lo podía perder. Hasta me da pena decirlo, pero llegamos aquí a las 10 de la mañana. Por un familiar que nos consiguió este spot, este lugar aquí, que me parece que es grandioso porque es el árbol que tiene mucha sombra. Por eso vinimos temprano. Somos mayores de 60 años y practicamos el ciclismo. Entonces, cuando tenemos oportunidad y ya estamos jubilados, pues esta era una gran oportunidad a visitar a la familia y aprovechar para ver las dos etapas del Tour, la de Barcelona y la que sale en Tarragona hoy.
0: L'Ajuntament de Calafell havia activat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat amb restriccions de circulació i estacionament als carrers afectats pel recorregut. Segons les previsions, el dispositiu va permetre garantir el desenvolupament de la prova i minimitzar les incidències durant tota la jornada. També hi han participat un gran nombre de voluntaris organitzant i informant. Entre aquests voluntaris hi ha el Pedro Moreno. L'escoltem.
3: I la tasca ha sido entregar comida para los voluntarios en concreto y luego repartirlos en toda la... Y mi faena ha sido subir calle para arriba, calle para abajo, porque las personas no entienden que hay que tener una seguridad y bueno, pero se han portado muy bien. Ha habido de todo, ya sabes tú que es, oye, que voy a hacer una foto, sí, pero es que estás molestando al de atrás. Entonces, claro, pero dentro de lo de esto se han portado muy bien. Mira, yo es mi primer tour, he hecho otras carreras también de bicicleta y eso, soy voluntario, atletismo, de todo, y yo la valoro como experiencia, ha sido un 10. Pasa que el voluntario, la gente, las personas se piensan que estamos solas, ¿no? Para estar, estamos controlando que todo salga bien y claro, esto es un plus para Calafell y seguro.
0: Per últim, escoltarem les valoracions del regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casillas. S'ha mostrat molt satisfet per com s'ha desenvolupat la prova al seu pas per Calafell i pel dispositiu de seguretat establert.
4: La veritat és que molt bé, tot molt tranquil, molts voluntaris, estem molt contents de com ha anat tot, l'organització. Són 11 mesos de preparació per 2-3 minuts que ha passat el Tour, però tothom s'ha comportat molt bé, tot el públic ha fet cas de totes les recomanacions i la veritat és que estem molt contents i molt satisfets. Tot amb Diputació, Ajuntaments, col·laboració amb els Mossos, proteccions civils, el Tour sobretot, llavors hem anat fent reunions.

0: Un 38,9% a Calafell. Cal destacar que en el mateix període les detencions s'han incrementat un 9,1%. Els delictes contra el patrimoni són el principal motiu en tipologies penals amb una tendència a mantenir-se, passant de 1.575 a 1.578. D'aquests casos, el 38,3% són furts, el 16,4% són danys i les estafes representen un 15,2%. Els robatoris amb força a domicili són el 7,5% i els robatoris en interior de vehicles el 4,8%. Les infraccions administratives es redueixen un 15,3%, passant de 593 a 502 actuals. Pel que fa a l'accidentalitat, en el mateix període s'han incrementat els accidents lleus en un 15,4%. Els ferits lleus han augmentat un 37,7%. Els atropellaments es mantenen en els 16 anuals. Els accidents i els ferits greus han passat 2 a 6 en el mateix període en els dos casos. Tot i això, cal destacar que un any més no es té cap accident mortal. En els delictes contra la llibertat sexual es veu un descens d'un 13%, passant de 23 a 20 casos, amb una reducció important de les detencions, passant de 7 a 5, ja que s'han incrementat les agressions sense violència i s'han reduït les agressions amb violència o intimidació. Aquest estiu arrenca una nova etapa amb una nova organització policial a Calafell, on es crea la unitat de proximitat, en detriment de la unitat de trànsit i la unitat fura. L'Ajuntament de Calafell aposta perquè la policia local es vegi més al carrer i sigui més propera al ciutadà. Tot i que es porten 7 anys millorant dades en seguretat ciutadana, no es pot baixar la guàrdia, apunta l'Ajuntament. Es necessita la nova comissaria entre Calafell i Cunit per poder tenir més presència policial, segons han destacat. La seguretat és competència directa de Mossos d'Esquadra i policia local. Per tant, s'ha de tenir proximitat als ciutadans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Es tracta d'un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys que es desenvoluparan en equipaments municipals fins al 15 de juliol. La programació inclou activitats molt diverses com ara tallers de cuina, màgia, cinema, manualitats, realitat virtual, cultura urbana, residu zero o jardineria sostenible. La regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, Manal, n'ha parlat al magazín d'estiu obert per vacances. Escoltem-la.
2: Aquest any canviem el format, és un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
3: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
2: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina, i són 3 dies, aleshores aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta a ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies.
0: Les sessions es fan al Jardí de Cal Bolavà, al poble de Calafell, al Centre Cívic a Cinema Iris, a la platja, i al Centre Cívic Montse Civit, al Port Segur Calafell.
2: Incorporem Cal Bolavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bolavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs, bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bolavà?
0: L'objectiu és oferir propostes lúdiques i educatives perquè les famílies gaudeixin plegades de l'estiu, alhora que els infants desenvolupen la creativitat, el treball en equip i els hàbits sostenibles. La regidora ha valorat positivament la participació de les activitats que ja s'han començat a fer.
2: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o qui

0: Quines activitats podem fer? Doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
1: Recordeu que per participar en aquests tallers gratuïts les places són limitades, però no cal inscripció prèvia. Això sí, els infants i joves han d'assistir acompanyats d'una persona adulta. Podeu consultar les activitats que s'han programat a l'agenda del web municipal calafell.cat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I ara parlem de la qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. Les analítiques fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, indiquen que les aigües de bany han obtingut una qualificació excel·lent en tots els punts de mostreig de les platges de Segur de Llevant, Segur Ponent, l'Estany Masmel i Calafell. Les mostres recollides en diferents punts d'aquestes platges van obtenir en tots els casos la màxima qualificació, confirmant el bon estat de l'aigua en el moment en què es van dur a terme tots els controls. Aquests controls formen part del programa de vigilància de la qualitat de les aigües de bany que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme durant tota la temporada de bany. Les analítiques es realitzen de manera periòdica aproximadament cada dues setmanes per fer un seguiment continu de l'estat microbiològic de l'aigua i garantir la seguretat dels banyistes.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: I fins al 12 de juliol, la policia local de Calafell i altres policies locals de Catalunya realitza una campanya de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal coordinada amb el Servei Territorial Català del Servei Català de Trànsit. En relació amb els ciclistes, es tindrà en compte les distraccions, la possible circulació de risc i l'estacionament correcte. També els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, circulin pel carril bici i posin en risc els ciclistes. En relació amb els vehicles de mobilitat personal, es controlaran especialment els incompliments en condicions de circulació, com ara circular per voreres i zones de vianants, amb l'excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones. Circular amb vehicle de mobilitat personal amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle. Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula. Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció. Circular amb un vehicle de mobilitat personal de nit o en situacions amb poca visibilitat sense que el vehicle disposi de llum ni l'usuari porti roba o elements reflectants. Pel que fa al consum d'alcohol i drogues, cal recordar que els conductors d'aquests vehicles estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d'edat conduït amb un vehicle de mobilitat personal han de respondre solidàriament de la multa imposada als pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l'obligatorietat de l'ús del casc.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Les aigües de les platges de Llevant i Ponent de Salou s'han convertit aquest passat cap de setmana en un escenari de la història marítima catalana. Milers de banyistes han deixat per uns instants el sol i la platja per seguir una de les exhibicions més singulars del litoral, la del bot salvavides de Calafell, una embarcació centenària, insubmergible i considerada una autèntica joia del patrimoni marítim català. L'exhibició ha tingut lloc amb caràcter especial, ja que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de Llevant i també a la de Ponent. D'aquesta manera, milers de persones han pogut descobrir de prop una embarcació que durant dècades va representar l'última esperança per als pescadors atrapats pels temporals. El moment més esperat arriba quan el bot, tripulat per 16 voluntaris, homes i dones, han executat la seva espectacular maniobra de bolcada. L'embarcació ha completat una volta de 360 graus enmig del mar i ha recuperat immediatament la posició de navegació gràcies al sistema insubmergible, una demostració única que ha suscitat molta expectació des de la sorra. El president de l'Associació del Bot Salvavides de Calafell, Josep Tena, ha recordat que aquesta embarcació conserva les mateixes característiques dels antics bots de salvament marítim de principis del segle XX. Recuperat l'any 1989, després de fa molts anys fora de servei, el bot salvavides continua navegant gràcies a la tasca dels voluntaris de l'entitat, que han sabut combinar el respecte per la tradició amb el relleu generacional. La tripulació actual està formada per homes i dones de diferents edats, garantint la continuïtat d'aquest patrimoni viu.
2: Les notícies més destacades de la setmana.
1: L'Ajuntament de Calafell ha encarregat un estudi per portar a terme el desviament de la C31 en el tram de la rotonda de la Creu Roja. El cost dels treballs és d'uns 11.700 euros i els durà a terme l'empresa Sinop Mobilitat, especialitzada en estudis de trànsit. El motiu de l'encàrrec és proposar la millor solució viària per resoldre el greu problema d'embusos que hi ha en aquest tram de la C31. Per la rotonda de la Creu Roja, segons un estudi recent de la Generalitat, hi passen més de 37.000 vehicles diaris. A més dels 25.000 que passen per la C31, s'hi afegeixen els trànsits interns de carrers importants, com la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la carretera de l'Estació o l'Avinguda del Vilarenc. Es tracta, doncs, del punt amb més trànsit al municipi de Calafell, la qual cosa provoca nombroses retencions diàries. La solució passa, apunta l'Ajuntament, per desviar el traçat de la C31, com preveu el POM, fent una nova rotonda que connecti amb els carrers Priorat i Gironès. La solució del POM és bona, però cal afinar-la més, apunten des de l'Ajuntament, perquè no sigui desplaçar el problema, simplement. Doncs aquest motiu, l'estudi proposarà diverses alternatives, com un bypass de la rotonda en direcció a l'autopista, que permeti una major fluïdesa en sentit ascendent. La dificultat, però, està en direcció descendent. El trànsit que prové de l'accés a l'autopista en direcció a Segur és el que pot patir aquesta retenció si no s'encerten solucions per evitar que arribin tant vehicles a la nova rotonda. L'estudi preveu fins a 6 escenaris diferents a analitzar, com la creació d'una segona rotonda o un gir a l'esquerra amb semàfor o sense, que derivi part del trànsit de la C31 cap a la carretera del Sanatori, fent que molts vehicles ja no arribin a la rotonda proposada. La proposta escollida es durà a la Generalitat de Catalunya perquè encarregui el projecte definitiu del desviament de la C31. L'Ajuntament de Calafell vol que les obres les assumeixi l'administració catalana, donat que hi ha un problema greu de trànsit i congestió en una carretera que és de la seva competència. La pròpia Generalitat és qui ha demanat a l'Ajuntament de Calafell la realització de l'estudi d'alternatives per trobar una solució possible.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel a Calafell aquest passat dimecres. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre al voltant de la 1 del migdia, alertant d'un banyista que l'havien tret de l'aigua inconscient i que li estaven fent les maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 ambulàncies del SEM, el sistema d'emergències mèdiques, i 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder salvar la vida de l'home. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon d'emergències 112 per facilitar una actuació ràpida. Alguns dels principals consells són tenir especial cura amb els infants. No se'ls ha de deixar sols en cap moment. Evitar massa estona al sol i mantenir-se ben hidratat, bevent aigua sovint. Evitar banyar-se si una persona no es troba bé o si es nota cansat. A la platja s'ha de respectar sempre el color de la bandera i les indicacions del servei de socorrisme. Practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.
2: l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Els bombers van donar per estabilitzar l'incendi del Pla de Manlleu entre Sant Jaume dels Domenys i també Aigua Viva, que es va produir ahir a la tarda, precisament doncs, aquest passat dimecres. Abans de les 10 de la nit es va donar per estabilitzar l'incendi que ha cremat 80 hectàrees de superfície. El 86,1% de terreny forestal i el 13,6% d'agrícola. L'anunci de l'estabilització es va produir poc després que Protecció Civil hagués enviat un missatge, és alert, ordenant l'aixecament dels confinaments de Pontons, les Pinedes Altes del Montmell, Vall d'Osera, el Pla de Manlleu i cases aïllades Aiguamúrcia i zones properes. El foc que es va declarar poc abans d'un quart de cinc de la tarda va començar sent d'alta intensitat i a les 7 de la tarda els bombers es mostraven molt preocupats per l'evolució que podia tenir. Finalment, però, van aconseguir estabilitzar-lo en menys de 6 hores. Escoltem les declaracions de les persones afectades. La Núria Altamira, veïna d'Aigua Viva, avisa que si no es cuida el pulmó del Baix Penedès, tot se n'anirà a Norris.
3: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
1: Explica el moment en què ha vist l'incendi.
3: Mira, jo estava a la cuina, a la finestra, i de seguida veig allò que miro, veig una columna de fum, dic, ostres, hi ha foc. I de seguida rebo una trucada de la meva filla, mama, que hi ha foc. Bueno, llavors ens mirem, de seguida ella ja ha trucat a emergències, ella també està amb les ADFs, jo he fet unes trucades, de seguida he trucat amb el foc ha començat una masia que es diu que el Japet, he trucat amb el propietari que està a Calafell, Òscar, puja, que hi ha foc aquí a casa teva, evidentment, no? Llavors han començat a arribar els aeris, després ha arribat les ADFs del Pla de Manlleu i de les Juncos del Montmell, que són les que primer arriben, abans de que vinguin les dotacions dels bombers, perquè són les que estan al terme i els que fan la funció primer, no? Després ja ha vingut tothom als aeris i tot.
1: Recorda que abans hi havia bombers al Pla de Manlleu.
3: Estaria bé, vas al meu punt de vista, que estigui tot una mica més net, vull dir, com tots els puestos, no? Però, si més no, antigament, aquí al Pla de Manlleu, havia una dotació de bombers que sempre han estat dos camions o un camion, i sempre feien voltes per aquí mirant, o sigui, els teníem aquí dalt, per dir alguna cosa. Ara mateix tenim un foc, el primer, trucar i a can de pujar. Al millor estan intervenint a altres llocs, i et trobes que dius, ostres, que estan en altres llocs. Prioritats, aquí. Després hi ha molts camins bruts, la gent que venen d'escola, venen nous, no saben els topants, no saben els camins com estan, no està marcat, llavors és lluitar una mica contra les avantatges del sistema, no?
1: Un altre veí afectat, el Ramon Salat, diu que intenten mantenir el bosc, però que falten recursos.
4: En teoria intentem mantenir-los tot el que podem i fem tots els esforços, hi ha una associació important, els estem sempre a sobre, moltes vegades en teoria no tenim els mitjans que necessitaríem, però procurem que sigui un lloc on hi estem contínuament a sobre, perquè verdaderament és el que deies, és un pulmó i l'hem de mantenir.
1: Afirma que les ADFs són imprescindibles.
4: Els ADFs són imprescindibles i són immillorables perquè de seguida se'n van allà on hi ha problema. Ha sigut el conjunt el que ha estat molt favorable, però des de l'EU els ADFs són sensacionals.
1: Per tant, recordem que el foc ha estat estabilitzat poc abans de les 10 de la nit al Pla de Manlleu.
2: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Fins aquí l'informatiu d'avui, diumenge 12 de juliol. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Estabilitzar l'incendi d'Almeria després de cremar més de 7.000 hectàrees, les 1.600 persones que van marxar de casa seva ja hi poden tornar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
3: Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
2: L'anunci el feia aquest migdia el president andalús, Juanma Moreno. El balanç de morts es manté en 12. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Almeria. Alba Barbosa, bon dia. Entenc que el pròxim pas és donar-lo per controlat, oi?
4: Sí, confien poder passar aquesta fase en les properes hores. L'incendi ha afectat 7.000 hectàrees i els bombers continuen treballant en un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Amb el foc estabilitzat, tots els 1.600 evacuats ja poden tornar a casa. Aquesta tarda ho faran els veïns de Bedar, el poble on van trobar les 12 víctimes mortals i que els metges forenses encara no han pogut identificar.
2: Gràcies, Alba. De seguida hi tornem. Aquí a Catalunya els bombers han controlat l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha cremat 22 hectàrees. Sobre l'actualitat internacional, altre cop l'Orient Mitjà. L'Iran i els Estats Units han entrat en una nova espiral d'atacs que ha afectat també Jordània i els països del Golf. Teheran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. És la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. Per cert, parlant dels Estats Units, no us perdeu la història dels 250 anys del país que ens proposa l'Oriol Serra, el nostre corresponsal, transitant per la música. De tornada a Catalunya us parlarem de peatges i d'aquest consens polític amb matisos, però força ampli, per introduir el que es coneix com a vinyeta, el pagament per l'ús de la via. Sentirem els portaveus d'alguns partits i també experts que, en general, ho veuen com una bona opció.
5: El que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió en realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
2: I sentirem els advocats d'ofici, avui que és el dia de la justícia gratuïta, alerten que en 10 anys han perdut un de cada 5 professionals i avisen que cada cop és més difícil garantir aquest dret fonamental.
6: Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà.
2: Quan faltin 5 minuts per les 3 arribaran els esports. Marc Andrés, molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Ja tenim els 4 semifinalistes del Mundial, però entenc que a aquesta hora estem pendents de les motos, no?
7: Sí, exacte, perquè acaba de començar el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole i Àlex Márquez segon. Encara la primera volta, tots dos mantenen aquesta posició i el que deies, ja tenim els 4 semifinalistes. Aquesta matinada s'ha confirmat la segona semifinal, serà Anglaterra-Argentina i també estarem, evidentment, molt pendents del Tour, que avui té la seva novena etapa.
2: En les últimes hores hi ha hagut dos accidents mortals a la xarxa viària catalana, una a la carretera C-1415, Castellà del Vallès, i la víctima és un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere d'un turisme. L'altre ha estat a la C-12, a Tortosa, i ha mort el conductor d'una furgoneta en una topada frontal. Ja són 76 les persones mortes a les carreteres catalanes d'aquest any. Dit això, sapiguem quina és la situació ara mateix. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, David. Doncs situació en general prou tranquil·la. Hi ha retencions a la T-12 102 a la Riera de Gaià en tots dos sentits per un accident entre un cotxe i una moto. S'hi dona pas alternatiu. També retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i congestió a la Ronda Litoral en tots dos sentits entre la Barceloneta i Montjuïc. Això és tot des de l'equip viari.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: La calor torna a augmentar, ha començat de fet la tercera onada de l'estiu i tot pinta que serà més intensa en els pròxims dies. Enric Agut, bon dia.
10: Hola, bon dia. Bé, avui comença a pujar la temperatura, sobretot a muntanya, al Pirineu, la resta és semblant a la d'ahir, un pèl més baixa perquè estan arribant núvols alts i prims i aquesta pols també autoritza en Sàhara que filtra una mica la força del sol. Igualment està fent calor, Lleida ja ha arribat als 37 graus, també Montesquieu a Osona als 36, Sort 35, fa molta xafogó a la costa perquè bufa un vent de mar, el mar està calent, evapora molt, aquests vents de llevant, doncs arrosseguen aquesta humitat i això provoca que la temperatura que notem, la de sensació, la temperatura combinada amb humitat, sigui de 37 o 38 graus, tot i que les termòmetres a la costa estan al voltant més aviat dels 29, 30 o 31. Aquesta propera nit també tindrem un avís de calor que afecta a Terres de l'Ebre i també al Tarragonès. Demà a la tarda les comarques avisades seran les del Segrià, Noguera i a Pla d'Urgell, on poden arribar als 40 graus, i quan es dispara més la temperatura, quan la calor es farà més intensa, quan tindrem una onada de calor així marcada, serà entre dimarts i dijous.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: 2:05. Les previsions d'ahir s'han complert. Avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema a Los Gallardos, a Almeria. Ho ha anunciat a mig matí el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME, l'Unitat Militar d'Emergències, s'hi mantindrà fins que sigui necessari. El centre de control avançat dels bombers instal·lat a Torre Almeria, i tenim la nostra enviada especial, l'Alba Barbosa, a qui saludem una altra vegada. Alba, molt bon dia.
4: Bon dia, David.
2: Quin és l'objectiu immediat ara dels bombers?
4: Doncs ara esperen que en les properes hores el puguin donar per controlat, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat. Continuen pendents a aquesta hora de la calor, sobretot del vent, perquè és perillós, perquè pot fer revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
11: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas.
4: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què han quedat els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
12: Se sigue buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
2: Mentrestant, Alba, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades poden o podran anar tornant de manera progressiva a casa seva, no?
4: Exacte, ja poden tornar tots de manera esglaonada. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit, eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions, que finalment no s'han vist afectades. I aquest matí els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot, i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
13: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado a unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
14: Y como está el fuego, está eso, la gente con miedo pasa a alojarse la gente. Hasta ayer se quedaron aquí echando helicóptero agua, toda la montaña esa, y viniera para acá, para el camping, mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
4: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda a partir de les 4. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal, per això, es manté tallada.
2: Alba, gràcies, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, l'incendi de Camarasa, a la comarca de la Noguera, ja està controlat. S'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Ha cremat 22 hectàrees de vegetació. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país, serà Riera.
15: És per això que els bombers han reforçat el seu dispositiu a tot arreu. A aquesta hora tenim al damunt, com sabeu, la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dimecres. Alerta, sobretot a la meitat oest de Catalunya, i recordem que està absolutament prohibit fer foc al bosc i al seu entorn.
2: 2:09, els Estats Units i l'Iran s'intercanvien nous bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. L'estret d'Hormuz torna a estar tancat i la diplomàcia pakistanesa, que està fent de mediadora entre les dues parts, demana contenció en Nuria Har.
16: Washington assegura que ha bombardejat més d'un centenar d'objectius iranians com a represàlia de l'atac de la Guàrdia Revolucionària en aquest vaixell que ara deies, amb bandera de Xipre, i que navegava per l'estret d'Hormuz. Després l'Iran s'hi ha tornat amb bombardejos a tota la regió i a 3 ferits a Qatar, un d'ells menor d'edat. El Pròxim Orient veu amb preocupació l'escalada bèl·lica, que també ha pujat de to. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que si els Estats Units no compleixen amb la seva paraula, n'assumiran les conseqüències. Recordem que fa un mes les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa, una treva, que fa uns dies a la cimera de l'OTAN Donald Trump va donar per trencat.
2: Doncs situats al golf, avui ha mort l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, als 74 anys. Pare de l'actual emir de Qatar, Al Thani va situar la monarquia del golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes.
16: Al Thani va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que està al poder.
2: I avui també ha mort.
17: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
2: Un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys.
16: Donald Trump ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, xenòfob i fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar a Kiev, on es va reunir amb Volodymyr Zelensky, que ja ha mostrat el seu condol. Defensor de l'ajuda militar a Ucraïna i ferm defensor d'Israel, Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la mort de Lindsey Graham.
2: Doncs ens quedem als Estats Units. Després del punt àlgid del 4 de juliol, el dia de la independència, els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music. El nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, ja l'ha visitat.
18: Yankee Doodle va passar de ser la cançó que les tropes britàniques utilitzaven per enriure's dels soldats colonials durant la Guerra d'Independència a afegir-se al repertori de cançons patriòtiques dels Estats Units acabats de néixer. This land is your land, this land is my land. Woody Guthrie va ser el creador d'un dels primers grans himnes del que s'anomena patriotisme crític. Anys més tard, el seguirien d'altres.
19: Probablement no hi ha cap exemple millor que Born in the USA. Penso que el Bruce diria que Born in the USA és un himne patriòtic, patriotisme crític.
18: És la veu de Melissa Kozlowski, historiadora responsable de les exposicions del Bruce Springsteen Center for American Music, un centre on, segons el propi Springsteen, la seva figura s'ha d'acabar convertint en una excusa per aprofundir en el significat de la música en moments difícils de la història nord-americana.
19: La presència nord-americana arreu del món en temps de guerra i també durant períodes d'ocupació ha contribuït a disseminar la música i la cultura nord-americanes.
18: A dia d'avui hi ha pocs artistes que s'atreveixin a alçar la veu als Estats Units.
19: Quan dic espantats, no només em refereixo a tenir por sobre la caiguda de les vendes dels àlbums o de les entrades. Penso que la gent s'amoïna per la seva pròpia seguretat si s'expressen i s'impliquen en disputes polítiques.
1: Catalunya migdia amb David Casablanques.
2: Falta un minut perquè sigui un quart de 3 de la tarda. Hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse del trànsit en vies com l'AP7, i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Pels experts és una bona opció per finançar el manteniment de les vies i el transport públic, Maite Curto.
20: Sí, des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7 ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues, i la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
21: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
22: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
23: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
20: En canvi, des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Mentrestant, els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions a Catalunya Ràdio de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
24: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
20: Per Saurí, s'hauria d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
2: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici, que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta, continua perdent advocats. En 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que, amb només mig any, ja han fet prop de 67.000 actuacions, Quim Codines.
25: Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
26: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
25: La degana també ha recordat que aquest any des del col·legi s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals.
2: Les associacions de famílies demanen que el govern mogui fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu i responsabilitzen el departament de les vagues que hi pugui haver el curs vinent. De moment, la següent, Marta Sánchez, el 8 de setembre.
15: Sí, ho va anunciar ahir l'Assemblea Educativa. Davant d'aquest escenari, la directora de la FAC, Lidón Gasull, fa aquesta reclamació en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
27: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte, sobretot, en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
15: Les famílies reclamen també que se les incloguin aquestes negociacions amb tots els membres de la comunitat educativa.
2: El Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona avisa del risc de posar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis, i és que el pes de l'aigua acumulada mai té pot superar de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o per neu.
15: Així és, l'arquitecte tècnic Jaume Arbós exposa els possibles perills.
28: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
15: Per evitar accidents, recomana que es faci un informe tècnic que garanteixi la seguretat de la instal·lació.
1: Catalunya migdia. Amb David Casablanques. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
0: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
3: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
5: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: 2:20. La justícia britànica ha desestimat aquesta setmana la demanda presentada pel príncep Enric d'Anglaterra i altres personalitats que acusaven el diari Daily Mail d'espionatge i de recopilació il·legal de dades per publicar informació de la seva vida privada. Pel fill petit del rei, la sentència blanqueja els mètodes del diari sensacionalista, mentre que, pel seu editor, és una victòria de la llibertat d'expressió. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquest cap de setmana el príncep Enric se'n torna a Califòrnia després de perdre la batalla judicial contra el grup editor del Daily Mail. El Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales va decidir contra el príncep Enric i 7 denunciants més, entre ells el cantant Elton John o l'actriu Liz Hurley. El jutge va considerar que una cosa és sospitar i una altra quedar provat l'ús de mètodes il·legals en una cinquantena d'articles publicats entre el 1993 i el 2011 pel diari sensacionalista. Matt Gill és advocat expert en mitjans de comunicació.
7: El jutge va decidir que no hi havia prou proves de delictes al Daily Mail. No n'hi havia prou per demostrar que hi havia hagut pirateria telefònica o recopilació il·legal d'informació.
6: Pel fill petit de Carles III i de Diana de Gales, el tribunal ha blanquejat els mètodes del diari. En canvi, segons el seu editor, és una victòria pel seu diari i la llibertat d'expressió.
7: Crec que això no és de cap manera el final de la guerra d'en Harry contra els mitjans de comunicació. Sent que li han causat un perjudici important durant diversos anys, des de la seva infància fins ara, en la relació amb la seva dona, Meghan. I, per tant, no espero que les coses es calmen.
6: Ara els demandants hauran de fer front parcialment a la factura milionària de les costes judicials del procés.
2: L'escriptor israelià Edgar Keret ha publicat en català el seu últim recull de contes marcats per la seva habitual foscor i ironia. El blues de la fi del món està sent un èxit de vendes a Catalunya, malgrat estar escrit per un autor d'un país al qual molts sectors boicotegen. El nostre corresponsal hi ha parlat. Anem a Tel Aviv, la crònica és d'en Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Els contes d'Edgar Keret tenen sovint un punt de surrealisme i de crueltat, que són dues característiques que també defineixen aquesta àrea del planeta. Tot i això, l'autor insisteix que ell no representa el perfil típic d'un israelià.
9: Qui llegeixi el meu llibre no sabrà què vol dir ser israelià, però sabrà que sent algú ple de curiositat que fa anys que viu a Israel. Em fascina com algú altre el fascinarà, observar la fauna a la selva.
8: Potser per això el seu nou recull de contes, El blues de la fi del món, que publica en català a la segona perifèria, ha aconseguit trencar la barrera del boicot a gairebé tot allò que té a veure amb Israel. Un respir per a un autor que a Israel també és boicotejat pel seu posicionament contra la guerra i contra Netanyahu.
9: Vivim en un món on la gent es pren molt a pit coses de les quals no sap absolutament res. En el cas del conflicte entre Israel i Palestina, sóc conscient que els israelians ens han guanyat tota la crítica que rebam, però no ens mereixem tota aquesta ignorància que també vaig.
8: Una ignorància que, segons l'autor, cada dia va a més i que està condicionada pel bombardeig constant de preocupacions a les quals els ciutadans han de fer front. En aquest sentit, culpa de la situació, sobretot Donald Trump, a qui acusa de canviar el focus d'atenció tan sovint que ha convertit la vida en una successió de reels d'Instagram.
2: Dues coses més abans dels esports. El passat mariner de les Cases d'Alcanar s'ha fet valdre aquest cap de setmana en el marc de les jornades Les Cases, Dones i Mar, una iniciativa que enguany compleix 5 anys de trajectòria. Anem cap allà, Les Cases d'Alcanar, Ariadna Escoda.
4: A ritme de pas doble, les remendadores de Les Cases d'Alcanar posen el punt final a les jornades Dones i Mar, amb què es busca fer valdre el coneixement adquirit durant generacions de dones que s'han dedicat al sector pesquer. La iniciativa vol posar de relleu el patrimoni immaterial del municipi amb un programa que inclou actes de divulgació i també tallers. Precisament perquè no es perdi aquest llegat, el consistori treballa en l'elaboració d'un diccionari dedicat a aquest àmbit, com explica la regidora de les Cases i Polítiques d'Igualtat, Mar Sancho.
10: L'any passat vam fer un documental de la seva vida i ara estem recopilant dades per a fer com un diccionari de la Mar. Què vol dir cada objecte que ells utilitzen? Pues les nanses, les poteres, els cadups i també les diferents tècniques de remendatge que hi ha.
4: Amb tot, el plat fort d'aquestes jornades han estat les demostracions de remendadores que s'han fet al llarg del cap de setmana, en què una vintena de veteranes han ensenyat a les més joves l'art d'arreglar xarxes de pesca de manera manual.
2: Aquest vespre, les escales de la Catedral de Girona acolliran el gran concert inaugural de l'Europa Cantat Júnior. Aquest festival europeu reunirà durant tota la setmana prop de 1.200 joves cantaires d'arreu del món a la capital gironina. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
11: Es tracta d'un festival itinerant i no competitiu de cors infantils i juvenils que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent. L'última edició va tenir lloc a Ghana, Bèlgica, i va sonar així. A Catalunya, Vic en va ser la seu fa 20 anys i enguany el relleu l'agafa Girona. Els participants, prop de 1.200 joves de 43 corals, van arribar ahir a la ciutat, provenen de 12 països com Estònia, Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina. També hi ha diversos cors provenents de València i Galícia. Aquest matí ja s'han fet els primers tallers, però el tret de sortida oficial serà aquest vespre en Baixem a la Plaça, el concert inaugural on els participants interpretaran peces del patrimoni musical català. El festival s'allargarà fins diumenge vinent amb concerts gratuïts i tallers de creació musical.
2: Arriben els esports, Marc Andrés, molt bon dia.
12: Bon dia.
2: Pendents de les motos, aquest gran premi de MotoGP, i de moment, pel que veiem, sort oposada pels germans Márquez, eh?
12: Sí, en l'esport en directe tenim en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la transmissió dels companys de l'Univers MotoGP.
13: De Catalunya Informació, quan queden 4 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, ara mateix Damià Aguilar, va molt bé la cursa per Marc Márquez, que és el primer lloc.
14: Ara mateix, 12 voltes pel final, Marc Márquez lidera amb 1.8 sobre Raúl Fernández i 2.3 sobre Ayo Gura. La quarta posició és per Acosta, la cinquena és per al líder Jorge Martín. Ha caigut Àlex Márquez quan era segon al darrere del seu germà. Una caiguda neta, no s'ha fet mal. Ha caigut Fabio Di Gianantonio, un dels homes importants de la classificació. Si ara mateix hem de traduir aquesta situació de lideratge de Marc Márquez a la general, tenim un tro de Cervera que és a 18 punts del líder Jorge Martín, en segona posició, empatat amb Ayo Gura. Avui Marc Márquez pot donar un altre cop brutal a la general d'aquest Mundial de MotoGP.
12: Així estan les coses a MotoGP, ho estem seguint amb els companys de l'Univers. Fora de la categoria reina, a Moto2, victòria del valencià Ivan Ortolà, i a Moto3, victòria pel càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Mentrestant, també tenim en directe el Tour de França.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
12: Una novena etapa de la ronda francesa entre Malmor i Ussel, i amb un recorregut que ha canviat a les últimes hores. Isaac Vilalta, bona tarda.
17: Bona tarda. En efecte, la previsió de France Meteo alertava d'una zona vermella i, per tant, l'organització del Tour de França ha decidit retallar aquesta etapa en 30 quilòmetres dels 180 llargs inicials. S'ha passat a poc més de 150. Ha estat a la zona inicial. Per tant, es mantenen el port de quarta, els dos de tercera i el port de segona en una jornada trencacames en què probablement la fuga serà qui tingui èxit de cara a la victòria d'etapa. De moment s'està intentant formar aquesta fuga amb el pilot molt atent en tot moment, el gran grup, i s'hi mantenen els homes importants com Pogacar, Vingegaard, Del Toro i la resta de candidats a la victòria o al podi final. Primers quilòmetres d'aquesta etapa, una etapa retallada que ha començat més tard i s'acabarà una miqueta abans de l'horari previst, cap a 6:15 de la tarda.
18: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
12: Parlem ara ja del Mundial perquè tenim les semifinals definides. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina guanya 3-1 a Suïssa, Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. La desena assistència de Messi, l'únic en dobles dígits a la història dels Mundials. Al segon temps, el Suïs Endoi ha empatat el duel, però just després Embolo ha estat expulsat per doble groga, després de simular la segona groga, l'acció l'ha revisada al VAR, ja que en primera instància l'àrbitre havia amonestat el defensa argentí Paredes. Amb l'1-1 s'ha arribat a la pròrroga i al minut 112 Julián Álvarez s'ha estrenat en aquest Mundial amb un golàs a l'escaire. Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. També va haver polèmica al Noruega-Anglaterra, que els anglesos van guanyar per 1-2 amb dos gols de Bellingham, un d'ells assistit pel blaugrana Anthony Gordon. A la pròrroga també es va acabar aquest partit, com diem, amb gol de Bellingham al minut 93. I dos apunts més de futbol. Primer, perquè segons ha pogut confirmar 3CAT Info, Ferran Torres podria marxar al PSG de Luis Enrique aquest mateix estiu, i l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García. I per tancar aquest bloc, parlem de bàsquet, perquè el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Olivier Camoa, tot això en un dia en què juga la final masculina de Wimbledon. A partir de les 5, Alexander Zverev, Jannik Sinner.
19: ...97 segons... instruccions per seguir l'eclipsi, amb Òscar Fernández i Joan Anton Català. Beyond Known Space.
20: Què tal, com esteu? Benvinguts al 97 segons, el programa en què a Catalunya Ràdio explicarem tot allò que hem de tenir previst i que hem de saber per tal de viure com es mereix un fenomen tan important com el que tindrem el 12 d'agost a Catalunya, en una part de Catalunya, com és un eclipsi total de sol. Ho fem amb l'ajuda del Joan Anton Català. Benvingut.
21: Què tal? Gràcies, Òscar.
20: Si et sembla, busquem ajuda.
21: Oh, i tant que sí.
20: A veure, primer, la Jordina ens explica com s'imagina que serà un eclipsi. A veure què ens diu.
22: Passa que la lluna tapa el sol i de dia es posa fosc als animals. Es posen nerviosos i fan sorolls. I l'eclipsi és això que t'ho estem explicant perquè ho sàpigues per la ràdio.
20: Molt bé, doncs la Jordina, 4 anys.
21: Carai, Òscar, és una descripció no es pot superar.
20: Podríem ja acomiadar
21: ja
20: el programa.
21: Hem acabat avui, sí.
20: No, escolta'm, ens hem trobat a l'hora de buscar nens que moltes escoles havien fet tallers, explicacions, per tal, això, que els nens fossin conscients de què és el que passarà aquest estiu.
21: Pues estic molt content que això sigui així, saps? Perquè és una ocasió única, ara ho explicaves, i ho hem d'aprofitar, i una manera d'aprofitar és el que estan fent les escoles.
20: Comencem pel principi, si et sembla, no? Com a bon divulgador científic que ets. Què és un eclipsi total i per què es produeix? Tot i que la Jordina ja ens ho ha explicat, que és que la lluna es posa davant del sol.
21: No podré superar aquesta descripció. Però jo et diria que, mira, dels espectacles que hi ha a la natura, al cel, és en majúscula l'espectacle de la natura. A la Terra hi ha altres espectacles més bonics, com quan neix un nen, per exemple. No? Jo crec que és insuperable. Però el cel és l'eclipsi de sol i no es pot comparar ni en un eclipsi de lluna, ni amb les aurores, per molt boniques que siguin, ni amb les pluges d'estels. I tal com ens explicaven ara, és quan el disc de la lluna, a ple dia, passa pel davant del sol, el comença a mossegar, és aquella imatge del sol mossegat, i ens l'arriba a ocultar del tot. Això és un eclipsi total. Després, si vols, parlem que hi ha eclipsis parcials i altres menes d'eclipsi. Es fa de nit, de fet, clar, el sol queda completament ocultat, baixen les temperatures, a més és un efecte que és molt notable, surten estels al cel, com si fos de nit. És una nit estranya, vull dir, no és una foscor completa, és una cosa molt estranya. Et deia, les temperatures baixen i això té efecte, la foscor i les temperatures, també amb els animals. I la Jordina es diu?
20: Sí, la Jordina. Sí.
21: Ens deia, i els animals es posen nerviosos. I és cert, de fet, els ocells, està documentat, deixen de cantar i de volar. Gent que ho ha vist, veuen que les gallines, si hi ha gallines, s'amaguen, en fi, hi ha efectes, i a les persones també. Ens té un efecte molt emocionant, molt emotiu, llàgrimes als ulls, mirem al cel, no ens ho acabem de creure, ens abracem i ens sentim part d'alguna cosa més grossa que nosaltres. Això és un eclipsi total de sol.
20: Clar, hi ha gent, sobretot els més petits, que deuen pensar, a veure una cosa, si el sol és molt gros, la lluna és molt petita, com pot ser que la lluna tapi el sol?
21: La pregunta és molt, molt bona, perquè, clar, fixa't que dins del sol hi podries posar 1.300.000 planetes com la Terra.
20: Déu-n'hi-do.
21: Déu-n'hi-do, i la lluna, en canvi, és molt més petita que la Terra. Però això és una qüestió de perspectiva. tot i que el Sol és 400 cops més gros que la Lluna es troba 400 cops més a prop de la Terra i això fa que visualment en el nostre cel apareguin d'una mida similar. Però això és un efecte casual, ho dic perquè he discutit amb molts conspiranoics, saps que ara, bueno, per tot arreu que diguis... Dia, sí? Però això no pot ser, no pot ser casualitat, no, a veure, ho haurà preparat algú o què? I és casualitat, i a més això es va modificant, perquè Terra i Lluna s'allunyen cada any 4 centímetres, vol dir que molt en el futur, però no et preocupis, que tenim molts anys per veure eclipsis de sols. Arribarà un moment que no veurem eclipsis totals de sol a la Terra, perquè la Lluna es trobarà una mica més enllà, farà que la seva mida sigui més petita i no arribi a tenir la mida suficient com per ocultar del tot el sol.
20: Molt bé, doncs aquest, això no, no ho veurem nosaltres.
21: No, no, que va acabar. Tenim milions d'anys per poder-ne gaudir.
20: Sovint es dieu, el que passarà aquest estiu a Catalunya és històric, és un fet històric. Per què és històric? No passa cada dos per tres?
21: No, no, no. Mira, un eclipsi de sol a Catalunya, total, no el teníem des de l'any 1905. I si et perds aquest, Òscar, hauràs d'esperar fins al 2180.
20: No, no sé què tindré el 2180. No sé si m'anirà bé. A l'agenda, ara mateix, no sé com la tinc de carregada.
21: Sí que és cert que cada any a la Terra es produeixen aproximadament uns dos, entre dos i uns quants més eclipsis de sol. No tots són totals. Però com que la Terra és coberta en un 70% per oceans, i a més els continents estem despoblats, pràcticament estan despoblats, les poblacions ens concentrem en llocs molt determinats, fa que veure un eclipsi total de sol sigui molt complicat. Te n'has d'anar, no sé, al mig de l'oceà Índic, a l'Antàrtida, al mig d'Àfrica, no sé, al mig del Pacífic, clar. I aquest no, aquest és un eclipsi total de sol que recorrerà la península Ibèrica i les illes en llocs que són molt poblats, on hi ha aeroports, on hi ha carreteres, on hi ha molta gent informada. I això és el que converteix aquest eclipsi en espectacular, especial, que és un regal, igual com va passar amb els dos eclipsis anteriors dels Estats Units, del 2017 i 2024, on es va produir el mateix efecte. Eclipsis que passaven en zones de molta població i ens van ensenyar l'impacte tan enorme que hi ha en qüestions com mobilitat, economia, etc., que produeix un eclipsi total de sol.
20: La gent es deu preguntar, quanta estona dura un eclipsi total? En el títol del programa, 97 segons, ja donem una pista força important, sí. Però quant dura un eclipsi, o el d'aquest 12 de...
21: Clar, perquè duren diferent, en funció del lloc on et trobis i també de la geometria de cada eclipsi. És dir, l'alineació que està tan perfecta entre Sol, Lluna i Terra no sempre és tan perfecte com perquè pugui durar molts segons, no? El nostre, 97 segons, vol dir que a Catalunya durarà màxim això, 97 segons, però dependrà molt també de la ciutat. Per exemple, a la ciutat de Lleida, 30 segons, a la ciutat de Tarragona, un minut i un segon. Això, entre la zona que hi ha entre Amposta i Castelló de la Plana, doncs aquests 97 segons. Varia molt, la ciutat de València, per exemple, si no recordo malament ara, un minut. Varia molt en funció del lloc on et trobis. No tots els eclipsis duren el mateix. Per exemple, el de l'any vinent, que n'hi ha un el 2 d'agost de l'any vinent a la part nord d'Àfrica i sud d'Espanya, la part de la totalitat arribarà a durar quasi, o sense el quasi, 5 minuts en alguns llocs, entre 4 minuts i 5 minuts. Perquè aquesta alineació, ja et dic que hi ha molts factors que hi juguen i no sempre és tan perfecta.
20: Aquesta estona, aquests 97 segons màxims a Catalunya el 12 d'agost, és el moment en què la Lluna tapa totalment el Sol.
21: Exactament.
20: Però clar, l'eclipsi comença molt abans
21: molt
20: i acaba molt després, no?
21: Sí.
20: Hi ha tot un procés fins a arribar al que és l'eclipsi pròpiament.
21: Exacte,
20: dit, no?
21: És vora una hora. Recordem que tots els eclipsis de Sol comencen com a parcials. Fins i tot els totals comencen com a parcials, que és quan la Lluna va mossegant el Sol, es va posant entremig, no? I això va avançant a poc a poc. Ja parlarem de la seguretat, perquè aquesta és la part que ens preocupa moltíssim des del punt de vista visual, que això s'ha de mirar amb ulleres homologades, tota aquesta part de la parcialitat.
20: Sí, ens farem molt pesats a dir-ho,
21: sí,
20: no us poseu ni mireu directament ni segons quins estris. La setmana que ve ho explicarem en profunditat.
21: Exacte, i això va mossegant a poc el disc del Sol. Això a Catalunya començarà sobre les 19:35, aproximadament. Hi ha petites diferències en funció dels llocs, però 19:35 la Lluna començarà a mossegar el Sol. I això anirà progressant durant quasi una hora, fins a 8:45, de fet 20:29 a molts llocs, a on la Lluna allà sí, se situarà exactament sobre del Sol i ens el taparà. En aquell moment, per entendre què és la totalitat, que abans ho explicàvem, però m'he oblidat de dir que és molt poètic, Òscar, però és literal, és literal. En aquell moment, qui es trobi a la totalitat es trobarà sota l'ombra de la Lluna.
20: Molt bé.
21: És bonic, és bonic.
20: Va ser una de les opcions de títol del programa.
21: És que és molt bonic, aquest títol, també, no? Sota l'ombra de la Lluna. Però això durarà efímerament, això que anomenàvem, no? 30 segons, un minut, en funció d'on et trobis. I de seguida, la Lluna començarà a destapar novament el sol, aquell és en el moment en què ens hem de tornar a protegir amb aquestes ulleres homologades, i aquesta part de la segona part parcial progressarà, però ja no ens durarà tant perquè el sol anirà molt baix sobre l'horitzó i es pondrà, s'amagarà, i ja no podrem veure només que una petita part d'aquesta segona part de la parcialitat.
20: Els que no en tenim ni idea, pensem, aneu a haver-hi dos tipus d'eclipsi, el parcial i el total, i ja està, no? Total, quan tapa totalment el sol, i el parcial quan queda un tros de sol que encara es veu. Uh-huh. O n'hi ha més?
21: N'hi ha un més, que és l'anular, que per cert en tindrem un l'any 28, el gener del 28, aquí a Catalunya. L'anular és quan la Lluna, l'alineació torna a ser perfecta, és a dir, la Lluna se situa entre nosaltres i el Sol i es posa centrada sobre el Sol, però la seva mida no és suficient com per tapar del tot el Sol.
20: Per tant, queda com un anell.
21: En diem anell de foc, és molt bonic. I diem, un moment, no havíem dit que la Lluna tenia la mida no, justa per ocultar el Sol, però com ja sabem, des del segle XVII, els planetes, o els satèl·lits com la Lluna, no orbiten en cercles perfectes, sinó en faran elipses. Això vol dir que hi ha moments en què la Lluna es troba una mica més a prop de la Terra i moments en què es troba una mica més lluny. I això vol dir que la seva mida en el cel varia. Si dona la casualitat de que tenim un eclipsi de Sol en un moment en què la Lluna es troba amb el seu punt més allunyat de la Terra, això fa que la seva mida sigui més petitona i no arriba a ocultar del tot el Sol. Es posa exactament al mig, però no l'arriba a ocultar. I aquest és un anular. I encara en tenim un altre que és l'híbrid, que és quan es combinen, quan un eclipsi pot començar com a anular i acabar com a total, o al contrari, començar com a total. I aquests són molt estranys, molt estranys.
20: Com dèiem, a la península tindrem el 2 d'agost del 2027, d'aquí un any, al sud d'Andalusia, eclipsi total.
21: Un total.
20: 26 de gener molt del 28, a bona part de Catalunya, al País Valencià i a gran part de les illes, eclipsi anular. Aquestes són les pròximes cites
21: increïble.
20: Que tindrem.
21: No? I això és increïble, Òscar. És dir, jo no tinc precedents, i m'hi he buscat, no tinc precedents que en un mateix territori, entre cometes, estem parlant d'un territori gros, però bueno, hem de... comparat amb la Terra, i això és res, no? Que és la península ibèrica, les illes, hi hagi tres eclipsis solars seguits. De fet, a Espanya li diuen el trio d'eclipses, no? Perquè això té efectes, com també parlarem més endavant en un altre dels episodis, no? Amb el tema del turisme i de l'impacte en mobilitat i econòmic. I són tres seguits, dos totals i un anular.

0: Sempre ha estat així.
1: No, no, no. De fet, després ens explicaran la història, el Josep ens explicarà molt bé la història dels eclipsis, però les cultures antigues ja, òbviament, és un fenomen que és impossible no sentir-se, no, corprès i astorat absolutament quan el veus, no? I havien desenvolupat hipòtesi, moltes d'elles relacionades amb els déus emprenyats, no? I alguna cosa malament havien fet. Però ja les cultures antigues, com els pobles de Babilònia, van començar a poder veure com uns patrons de repetició al llarg de segles, com uns patrons de repetició dels eclipsis. I després recordem que quan la lluna tapa del tot el sol i es fa de nit, és el moment en què es pot veure al voltant del sol tapat el que anomenem la corona solar, que és una regió que envolta el sol. Molt interessant, perquè les tempestes geomagnètiques, que són aquestes que ens afecta de tant en tant a la ràdio, sí, o a les comunicacions en general o als satèl·lits, tenen a veure amb el comportament d'aquesta regió externa del Sol, que és la corona, i és l'únic moment en què es pot mirar directament amb telescopis, perquè, clar, si no, no la llum del Sol t'enlluerna, i si li poses filtres al telescopi ja no veus la corona. Durant molts anys, dècades, es van utilitzar aquests eclipsis de sol per observar i estudiar la corona. Avui no ens cal fer-ho, no cal que esperem a un eclipsi de sol, perquè tenim telescopis i satèl·lits que artificialment oculten el sol. Dins del telescopi hi ha com una mena de cercle que oculta la llum del sol, i avui ja no ens cal esperar un eclipsi. Però durant molts anys s'utilitzaven els eclipsis científicament per estudiar la corona.
0: Doncs el que volem fer ara, en els pròxims minuts, és fer un zoom, podríem dir, en com es vivien els eclipsis a l'antiguitat o, de fet, al llarg de la història. I per fer-ho hem buscat reforços, podríem dir. Hem buscat el Josep Casulleres. Bona tarda.
2: Bona tarda, gràcies.
0: Josep Casulleres és professor de la Universitat de Barcelona, especialista en història de l'astronomia i divulgador. Des de quan se sap que hi ha eclipsis i des de quan la humanitat està pendent dels eclipsis?
2: Bé, a veure, intuïtivament pensem que des de sempre, perquè és un fenomen tan espectacular, tan impactant, que probablement, doncs, des que hi ha humans, hi ha això, no? Reaccions davant d'aquest eclipsi que es podia entendre d'una manera o d'una altra. Ara bé, quin és el registre més antic trobat? O sigui, quin moment es pot datar que la humanitat pren notes sobre l'eclipsi? És una qüestió controvertida, perquè no hi ha textos que expliquin, amb paraules entenedores, que allò era un eclipsi, però sí que hi ha jeroglifs i gravats, no?, que probablement són això, representacions d'eclipsis. El més antic que es considera és del 3340 abans de Crist, i és del nord d'Europa, d'Irlanda concretament, de Loughlough. Allà hi ha uns dibuixos en una pedra que fa diversos cercles, amb uns altres que semblen que sigui com una cosa que se sobreposa a l'altra, i uns altres cercles més petits que podria correspondre tot això, doncs, al conjunt del Sol, la Lluna que l'oculta i les estrelles que apareixen en aquell moment. Demostrar que això és un eclipsi no podem assegurar amb totalment.
0: Però ho intuïm, no?
2: Amb tot, però si no és un eclipsi, també és molt difícil que sigui una altra cosa, perquè ens entenguem.
0: Confiem que sigui un eclipsi, no? I que no fos una altra cosa.
2: Exacte.
0: Òbviament, com més enrere anem, segurament més pensarien en explicacions divines i tot plegat, i suposo que és a partir de l'edat mitjana, quan hi ha més interès per estudiar tot el que ens envolta i per saber exactament d'on venen les coses, en què es comencen a estudiar pròpiament el per què i el com.
2: Sí, i a l'antiguitat, abans de l'edat mitjana també. O sigui, a veure, això que he dit, 3340 és 1000 anys abans de Stonehenge, que també se suposa que servia, doncs, això, no?, per determinar molts esdeveniments astronòmics, entre els quals els eclipsis, però després ja trobem els xinesos, que també tenen registres cap al segon mil·lenni, però molt abans de l'edat mitjana, en el segle VIII abans de Crist, els caldeus a Babilònia ja van determinar la periodicitat que tenien els eclipsis, el que es coneix com el cicle de Saros, que és un cicle que dura exactament 223 mesos llunars, o sigui, cada 223 llunes es produeixen els mateixos eclipsis en moments gairebé constants. I això ja ho van trobar els babilonis cap als 700 i pico abans de Crist. Vull dir que no cal arribar a la mitjana. Tenim això, no? Els babilonis, la Grècia clàssica, el món grecorromà, aquí ja es començava a desenvolupar una geometria bastant precisa, amb Ptolomeu, que és un referent, l'Almagest, controlava molt bé les

0: posicions de, dels planetes i, de, i dels, del Sol i de la Lluna, i després sí que arriba l'edat mitjana. L'edat mitjana és fonamental el paper que van fer els àrabs, perquè els àrabs són, un, per dir-ho així, uns pastors del desert, uns beduïns que no tenen cap cultura científica pràcticament, però ells ja feien servir l'astronomia per orientar-se, perquè el desert, si no mires al cel, poques coses tens per orientar-te. Aleshores, era una qüestió vital. Antropològicament, necessitaven entendre el cel. I quan van entrar amb l'expansió de l'imperi en contacte amb la cultura grega i amb la cultura indo-persa, que ja tenien materials científics, de seguida els van entendre i van veure la, el valor que tenia això i ho van desenvolupar fins a arribar a les portes del Renaixement. Aquí és on es va produir la revolució matemàtica, astronòmica i en altres ciències també, no? I això es porta a les portes ja d'Europa.
1: Si ens quedem en l'astronomia medieval, com s'imaginaven els eclipsis? Què eren per ells els eclipsis?
0: Des de, com a mínim, des dels xinesos al segle II s'interpretava a nivell popular que era, hi havia un drac que devorava el sol o la lluna, depenent
1: de quina eclipsi fos,
0: no? Sempre en termes d'això, no? D'un drac, una serp, de vegades en altres cultures, i curiosament això no se sap si es va transmetre a la Índia des de la Xina o va aparèixer independentment, perquè de fet és una idea molt intuïtiva. Si veus un eclipsi, sembla, el Joan Antoni abans ho ha comentat, no?
1: Menjant,
0: que comença a mossegar. I clar, d'alguna manera intuïtivament podria ser que en dos llocs diferents del món tothom interpretés o expliqués d'una manera entenedora que era un drac mitològic que en el cel feia això.
2: Ens podem imaginar què devien sentir aquella gent? Perquè ara, abans ho comentava Josep, els que científics, els astròlegs, barra astrònoms, no? Sí. Que coneixien, o sigui, però la gent, el poble, què de...
0: Clar, és difícil d'assegurar, però sí que si analitzes una mica la història veus que hi ha dues perspectives. Hi ha la científica i hi ha la més màgica i més això, no? Fantàstica. Això fa, per exemple, que els mateixos babilonis que tenien controlat quan havia de ser un eclipsi, perquè coneixien, havien pogut entendre el cicle aquest dels 223 mesos, etc. A l'hora de la veritat, s'interpretava l'eclipsi com un problema que portaria mal a barany, i com que això afectava en l'astrologia antiga, sobretot el destí dels pobles, dels països i les monarquies, feien que al moment que hi havia un eclipsi es nomenava un rei, de vegades una reina, substituts perquè rebessin la mala influència.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, no acabava gaire bé la història, perquè crec que després restituïen el rei i sacrificaven el substitut.
0: Exacte.
1: Catalunya, durant l'edat mitjana, era un centre pioner a l'hora de mirar el cel i, per tant, també d'estudiar els eclipsis?
0: Totalment. Catalunya és pionera en la qüestió de la ciència de l'astronomia. Fa ara exactament 1.000 anys, a Catalunya la noblesa europea i la noblesa eclesiàstica enviava gent a estudiar aquí, perquè era on hi havia hagut els contactes amb la ciència àrab que es produïa a l'Àndalus, que recollia la ciència oriental, i aquí tenien uns desenvolupaments que no hi eren enlloc més. És a dir, igual que ara s'envia la gent a Harvard, a Oxford, a Cambridge, s'enviaven a Barcelona, a Vic o a Ripoll. No es podien enviar a Còrdoba perquè allà es parlava àrab, no? Però aquí, que hi havia hagut aquest contacte, ja s'havien començat a traduir textos científics, sí. I d'aquesta època ens queda un instrument conservat, un instrument arqueològic, que és un astrolabi. L'astrolabi és, perquè ens entenguem, l'ordinador personal de l'edat mitjana. És personal, és portàtil, i és un ordinador, de vegades sembla que exagerem quan diem això, perquè permet resoldre gairebé immediatament càlculs, entrar un parell de variables que, si ho haguessis de fer a mà, no t'ho acabaries. O sigui, n'hi ha que no els podries fer directament i altres que necessitaràs molt temps i molts coneixements. Per tant, és un ordinador, l'únic que utilitza la geometria en lloc de l'electrònica. És un invent genial, que no se sap on s'origina, ve probablement de la Grècia de l'època hel·lenística, però és en el món àrab que es desenvolupa. És molt interessant perquè a Catalunya tenim el primer instrument astronòmic científic de tota Europa. I és català, està fet per Barcelona, a més a més.
1: I el Josep ha portat una joguina.
2: És xulíssim.
1: Perquè
2: és
1: ha portat un
2: bonic.
1: Astrolabi, és una còpia, òbviament, no és original del segle X, no. XI. Però clar, això, el tocava, el mirava, és increïble canya. Que amb un estri sí. com aquest arribessin sí. a descobrir tot el que van descobrir.
2: Sí, no? El Josep ho explicava molt bé en base a la geometria, perquè aquí estan simulats la projecció esfèrica de la nostra esfera celeste sobre un plano, que és el de l'astrolabi, i a partir de l'observació amb l'astrolabi de l'altura, per exemple, de determinats astres, es podien calcular moltes coses, però bàsicament també per la navegació. Això era absolutament fonamental. Durant molts de segles va ser l'instrument per situar no només la latitud, és a dir, el lloc nord o sud on tu trobes, que això és més o menys, entre cometes, senzill de fer, mirant l'estel polar, per exemple, sinó la longitud, que això era molt complicat, és a dir, com a l'est o com a l'oest et trobaves d'un lloc de referència.
1: Josep Casulleres, gràcies per aquesta lliçó express de història dels eclipsis. Gràcies per la...
2: Gràcies, Josep.
1: Per nosaltres és un fet històric, però hi ha molta gent que ja n'ha viscut d'eclipsis. Cada programa algú ens explicarà com ha viscut ell l'eclipsi per tal de fer-nos una mica de dentetes.
2: Perfecte.
1: I també una mica d'aperitiu. Hi ha hagut algú que es va convertir en viral en el seu moment perquè va retransmetre un eclipsi en directe per televisió. És la companya de TV3, que llavors estava corresponsal i continua a Washington, la Lídia Heredia.
3: No us vull explicar gaire coses perquè trobo que l'efecte sorpresa és el que toca en aquests casos, però el meu eclipse total de sol va ser el 8 d'abril del 2024 als Estats Units, al nord de Pennsilvània, i el vaig anar per raons laborals, perquè em va tocar cobrir-ho per la tele. Per tant, al principi el vaig viure amb aquella mena d'inquietud professional, que tu prepares o estudies, parles amb gent que n'ha vist, però un cop es produeix, aquell 100%, aquesta cosa professional queda superada per una mena de joia, com una mena d'alegria sobrenatural, que no sé molt bé com explicar. Potser em direu flipada, però si mai poguéssim tornar a gronxar-nos el líquid amniòtic de la panxa de la mare, jo crec que més o menys seria això, eh? I després s'hi suma com una cosa una mica carriclona, però xula, que és que t'agafa com ganes de donar la mà a qui tens al costat, no? Abraçar desconeguts per perpetuar una miqueta el que acaba de passar. Et queda un somriure enganxat a la cara que dura dies i dies, i bàsicament és una font d'alegria, com una mena de comunió universal. I de les fonts d'alegria, encara que durin 3 minuts, trobo que hi hem d'estar a favor.
2: Que bé,
1: no vas dient que sí, prendre la sentia.
2: Que bé que ho explica la Lídia. Mira, i que consti que la Lídia, unes hores abans hi havia núvols allà a Pennsilvània. Jo recordo que ella ho comentava i deia, és que no sé si... Però, mira, al final ho va veure, va fer aquella retransmissió que ens va impactar tant, i ho ha explicat molt bé. I sí que és cert que tens ganes d'abraçar. De fet, molts cops ho fas, eh? Per això jo, en broma, sempre dic que és molt important que triïs qui vols tenir al costat en aquell moment, no?
1: Que si t'abraces després no et penedeixis, vols
2: dir,
1: no?
2: Clar, igual es faran parelles o es desfaran parelles en un eclipsi de sol. I és cert que et sents connectat, et sents que formes part de la natura, d'alguna cosa que va més enllà que tu, sí.
1: Una cosa més, en l'època de les fake news, també hi ha fake news sobre eclipsis. I per fer això d'explicar algunes coses que no són ben bé veritat sobre els eclipsis, cada programa ens acompanyarà la Júlia Albacar. Hola, Júlia, com estàs?
4: Bones.
1: A veure, sobre els eclipsis hem explicat moltes coses i en explicarem en els pròxims programes, totes, òbviament, certes, però també hi ha molts mites, moltes mentides, moltes informacions incorrectes que van al voltant dels eclipsis. Per exemple, i comencem així entrant ja en matèria, els eclipsis afecten els embarassos o no afecten els embarassos? I l'eclipsi i la salut humana, com afecten o no afecten? Perquè fins i tot se n'ha parlat, Júlia, de malformacions en els fetus de les embarassades per culpa d'un eclipsi.
4: Sí, de fet, els mites en relació de la salut són els que corren més per xarxes i concretament este de l'embaràs és el que més vídeos hem pogut veure. Ja t'avanço, Òscar, que és totalment fals. Els eclipses...
1: Clar, per tant, fals. Sí. No afecta els embarassos.
4: Crec que com la majoria dels mites que abordarem, Hi ha molta ciència-ficció al voltant dels eclipsis, hi ha molta fascinació, també, jo crec que això també genera que hi hagi, doncs, totes aquestes veus, tot aquest soroll per xarxes, però al final, doncs, no passa absolutament res. Aquí, com tot, no? La salut humana és on hi ha més desinformació i per xarxes, doncs, com dèiem, no? És el que és més popular. T'explico una mica, si vols, en què es fonamenta,
1: sí, sí.
4: Perquè, com tots els mites, té certa part científica. Bàsicament, el mite parla sobre que durant l'eclipse només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la tapa la Lluna, no? Els rajos X ens sonaran a tots, és els típics d'una radiografia, per entendre'ns. I clar, aquí sí que és veritat que doncs, a les dones embarassades es desrecomana, no? Perquè podrien arribar a danyar la criatura, el xiquet. Mm-hmm. Este tipus de radiació també se genera al Sol, se genera a la corona solar. Per fer-ho gràfic, si pensem tots en un dibuix d'un sol, hi hauria la rodona i els rajos,
1: sí.
4: Doncs la radiació X és la que es genera als rajos que dibuixaríem. Mm-hmm. Per tant, durant l'eclipse sí que queda tapada tota la rodona del sol, però continua arribant-nos la radiació que es genera en estos rajos. Què passarà? Doncs que senzillament ens arribarà la mateixa radiació que ens arriba durant qualsevol dia normal i corrent, i a ningú se li ocorreria de dir-li a una dona embarassada que no pot sortir al carrer.
1: Home, no.
4: Que no li pot tocar el sol, no. Efectivament.
1: I es preocupa un embaràs segons com per a sobre dir que l'has de passar tancada.
4: Exacte. No hi haurà això, doncs, cap tipus d'augment de radiació X ni cap risc per a les dones embarassades. Això, si et sembla, podem escoltar, per exemple, la veu de Gemma Villorbina, que és coordinadora del grau de biotecnologia de la Universitat de Lleida, que li van preguntar una mica sobre aquest tema.
5: Ho fonamenten en que durant un eclipse hi ha més radiació de tipus X, perquè aquesta és la radiació que hi ha, bàsicament, el que és l'anell solar, i com que és l'única part del sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipse total, doncs hi ha el mite o la creença de que es rep molta més radiació solar d'aquest tipus dels raigs X, cosa que és mentida.
4: Així que sí, és a dir, insistim, les dones embarassades poden veure l'eclipsi sense que hi hagi ni cap risc de malformació ni cap problema per a la criatura que gesten.
1: Molt bé, doncs per tant, totes les embarassades poden veure l'eclipsi. En el pròxim programa explicarem amb quines mesures de seguretat, no per les embarassades, sinó per tothom, eh? Per les embarassades i els no embarassats, que és el que haurem de fer per tal de poder veure i viure l'eclipsi de manera segura. Però, per tant, estigueu tranquil·les, si esteu embarassades, no hi ha cap mena de risc pel vostre fetus. Gràcies, Júlia.
4: Fins a propera.
1: I com qui no vol la cosa, arribem al final d'aquest primer programa del 97 segons, tot plegat abocat al dia 12 d'agost, que és quan hi haurà l'eclipsi total, que viurem en directe a Catalunya Ràdio en un programa especial que conduirà el Francesc Garriga. Com estàs?
6: Bé, amb nervis, ja.
1: Jo et donaré tots els ingredients per gaudir-lo en la prèvia. Però has après alguna cosa de tot el que hem explicat en aquest primer programa o no? Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
6: He après coses, però clar, vull escoltar la Lídia, que
1: sou amics, et fa molt temps, no? Tarda, vas coincidir.
6: I clar, aquest eclipsi que ell explicava, jo també el vaig viure. Jo no vaig arribar a tenir el 100%. Mm-hmm. Ella va anar a viure, com deia, al nord de Pennsylvania, on sí que va tenir el 100%. A mi em va quedar un 98%, i certament la gent que pensi, no sé si anar al 90, si amb el 99 n'hi ha prou, no és el mateix. I tota aquesta experiència que deia ara la Lídia, aquesta
1: mística,
6: aquesta sensació del líquid amniòtic,
1: ho anirem descobrint durant els programes, perquè a mesura que vaig parlant amb gent que n'ha viscut d'eclipsis o gent que s'hi dedica i que per tant ens els explica, tenen una vena poètica a l'hora d'explicar l'experiència que s'experimenta, que realment m'està deixant força sorprès.
6: Amb el 98-99% que vaig tenir jo a Washington, va ser bonic, va ser una cosa que no havia vist mai, però no va ser tan espectacular com crec tindrem l'oportunitat de veure aquesta vegada a Catalunya el dia 12.
1: Doncs serà el 12 d'agost, que ho veurem amb el Francesc Garriga i tot l'equip de Catalunya Ràdio. Nosaltres acabem aquí el primer 97 segons, tornem la setmana que ve.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: come back.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

accés. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 12 de juliol.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El pas del Tour de França per Calafell aquest passat diumenge ha convertit el municipi en un gran escenari esportiu. L'esdeveniment va plegar nombroses persones al llarg del recorregut per seguir de prop la segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona. La jornada es va desenvolupar segons el previst i el dispositiu especial de mobilitat va funcionar amb normalitat. Els talls de trànsit i les restriccions de circulació es van aplicar d'acord amb els horaris establerts des de primera hora del matí i la circulació es va anar recuperant progressivament a primera hora de la tarda. La caravana publicitària va arribar a Calafell poc després de 1:15 del migdia, mentre els corredors van travessar el municipi cap a 2:45 de la tarda, passant primer pel nucli de Calafell i pocs minuts després per Segura Calafell en direcció Barcelona. Durant tot el matí fins al pas dels ciclistes, centenars de veïns i visitants es van concentrar en diferents punts del recorregut per viure de prop un dels esdeveniments esportius més importants del calendari internacional. El pas de la caravana publicitària va contribuir a fer més amena l'espera del pas dels corredors en una jornada de molta calor. El Rafael és de Panamà, té família a Calafell i no es va perdre l'esdeveniment.
2: Pero vengo expresamente en esta ocasión a ver parte del Tour, porque el Grand Départ de Barcelona no me lo podía perder. Hasta me da pena decirlo, pero llegamos aquí a las 10 de la mañana. Por un familiar que nos consiguió este spot, este lugar aquí, que me parece que es grandioso porque es el árbol que tiene mucha sombra. Por eso vinimos temprano. Somos mayores de 60 años y practicamos el ciclismo. Entonces, cuando tenemos oportunidad y ya estamos jubilados, pues esta era una gran oportunidad a visitar a la familia y aprovechar para ver las dos etapas del Tour, la de Barcelona y la que sale en Tarragona hoy.
0: L'Ajuntament de Calafell havia activat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat amb restriccions de circulació i estacionament als carrers afectats pel recorregut. Segons les previsions, el dispositiu va permetre garantir el desenvolupament de la prova i minimitzar les incidències durant tota la jornada. També hi han participat un gran nombre de voluntaris organitzant i informant. Entre aquests voluntaris hi ha el Pedro Moreno. L'escoltem.
3: I la tasca ha sido entregar comida para los voluntarios en concreto y luego repartirlos en toda la... Y mi faena ha sido subir calle para arriba, calle para abajo, porque las personas no entienden que hay que tener una seguridad y bueno, pero se han portado muy bien. Ha habido de todo, ya sabes tú que es, oye, que voy a hacer una foto, sí, pero es que estás molestando al de atrás. Entonces, claro, pero dentro de lo de esto se han portado muy bien. Mira, yo es mi primer tour, he hecho otras carreras también de bicicleta y eso, soy voluntario, atletismo, de todo. Y yo la valoro como experiencia, ha sido un 10. Pasa que el voluntario, la gente, las personas se piensan que estamos sola, ¿no? Para estar, estamos controlando que todo salga bien y claro, esto es un plus para Calafell y seguro.
0: Per últim, escoltarem les valoracions del regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casillas. S'ha mostrat molt satisfet per com s'ha desenvolupat la prova al seu pas per Calafell i pel dispositiu de seguretat establert.
4: La veritat és que molt bé, tot molt tranquil, molts voluntaris, estem molt contents de com ha anat tot, l'organització. Són 11 mesos de preparació per 2-3 minuts que ha passat el Tour, però tothom s'ha comportat molt bé, tot el públic ha fet cas de totes les recomanacions i la veritat és que estem molt contents i molt satisfets. Tot amb Diputació, Ajuntaments, col·laboració amb els Mossos, proteccions civils, el Tour sobretot. Llavors hem anat fent reunions on anaven les valles, on anaven els voluntaris, tots els de protecció civil. La veritat és que han sigut uns mesos bastant intensos de reunions i la veritat és que molt bé. Al fi i al cap ha sortit tot molt bé, la gent amb totes les valles que hem tingut, les New Jerseys.
0: Informació ampliada pel pas del Tour de França per Calafell al bloc esportiu de l'informatiu d'avui.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema, ja està disponible la programació d'activitats del mes de juliol de Calafell Històric. Aquest estiu no et pots perdre tallers i visites que s'han preparat perquè tota la família gaudeixi d'una experiència única. Per tant, hi haurà tallers de diferents tipus, com un taller de tapissos, fer ceràmica, també una visita pels 220 anys de l'Església Neoclàssica de la Santa Creu de Calafell, una visita guiada al Castell de Calafell, una activitat gratuïta però amb reserva prèvia que tindrà lloc el proper dissabte a les 11 del matí. Tallers de mosaics i també hi haurà mites i llegendes al castell, taller de puzzles i moltes més activitats, tallers i sortides com un taller de vitralls. Les activitats són amb reserva prèvia, per tant, s'ha de fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. També podeu trucar al 977-69-46-83. Repetim, 977-69-46-83. Són activitats de Calafell Històric des de l'Ajuntament de Calafell, activitats especials per aquest mes de juliol que s'han organitzat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: L'Espurna, el drac de Calafell, s'ha proclamat guanyador del 17è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dissabte a la plaça Major d'Artesa de Lleida. La figura del bestiari festiu calafellenc ha estat reconeguda amb el primer premi del certamen, dotat amb 1.300 euros, després d'una espectacular actuació que va captivar tant el jurat com el públic assistent. La trobada va reunir algunes de les figures de foc més representatives del país, entre les quals hi havia el drac de la Múnia, el drac Nerbon de Can Boada, la Farnaca de Cambrils, el Mamut de la Canonja i la Griu d'Artesa de Lleida, anfitrió del festival. La jornada va començar amb la tradicional plantada de bèsties a les 6 de la tarda i va culminar amb la gran encesa a 11:45 de la nit, un dels moments més esperats d'un dels esdeveniments de referència del calendari de foc i la cultura popular catalana. La proposta presentada per l'Espurna va destacar per la seva posada en escena, la intensitat del foc i la coordinació de l'equip, uns elements que li van valer la màxima puntuació del jurat i el títol de guanyador d'aquesta 17a edició. Aquest reconeixement consolida l'Espurna com una de les figures de foc amb més projecció de Catalunya. Suposa un nou motiu d'orgull per al bestiari festiu de Calafell, que continua portant el nom del municipi arreu de Catalunya i participant en les principals trobades de cultura popular.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Dins la Junta de Seguretat que es va celebrar el passat mes de juny amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, es van donar dades referents al municipi de Calafell en el període d'un any. La valoració va ser positiva, tot i que la notícia important va ser que el govern de la Generalitat de Catalunya inclouria la comissaria de Mossos d'Esquadra Calafell-Cunit dins la planificació d'inversions del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat que s'aprovarà l'últim quadrimestre d'aquest 2026. Els incidents detectats per policia local i Mossos d'Esquadra s'han reduït un any més en un 1,7%, passant dels 17.021 als 16.733. Entre el període de maig 2024-abril 2025 i el període de maig 2025-abril de 2026. El 39,6% són incidents de seguretat ciutadana i el 20,21% són de trànsit. Entre els dispositius conjunts, entre totes les forces de seguretat, destaquen el cas Iguazú, on es desmantella una plantació indoor de marihuana amb 665 plantes i 80 quilos. El cas Hollywood, on es desmantella una plantació indoor de marihuana de 509 plantes i 35,5 quilos. El dispositiu per a motos robades al febrer d'aquest 2026, amb 6 detinguts menors d'edat, on es van recuperar 19 motocicletes. També dispositius contra el Top Manta, dispositiu d'inspecció administrativa i seguretat ciutadana en diferents establiments d'oci nocturn de Calafell, dispositiu contra ocupacions il·legals i fraus en consum. Les infraccions penals han augmentat un 1,2% en el mateix període. L'increment ve degut majoritàriament als delictes contra la seguretat viària, que s'han incrementat un 19,6% per conduir sense tenir el carnet, conduir sota els efectes de l'alcohol o conduir sense tenir el carnet vigent. Les denúncies de trànsit s'han incrementat un 10,8%, majoritàriament per radar estàtic. Per contra, els delictes contra la salut pública s'han reduït un 38,9% a Calafell. Cal destacar que en el mateix període les detencions s'han incrementat un 9,1%. Els delictes contra el patrimoni són el principal motiu en tipologies penals, amb una tendència a mantenir-se, passant de 1.575 a 1.578. D'aquests casos, el 38,3% són furts, el 16,4% són danys i les estafes representen un 15,2%. Els robatoris amb força a domicili són el 7,5% i els robatoris en interior de vehicles el 4,8%. Les infraccions administratives es redueixen un 15,3%, passant de 593 a 502 actuals. Pel que fa a l'accidentalitat, en el mateix període s'han incrementat els accidents lleus en un 15,4%. Els ferits lleus han augmentat un 37,7%. Els atropellaments es mantenen en els 16 anuals. Els accidents i els ferits greus han passat 2 a 6 en el mateix període, en els dos casos. Tot i això, cal destacar que un any més no es té cap accident mortal. En els delictes contra la llibertat sexual es veu un descens d'un 13%, passant de 23 a 20 casos, amb una reducció important de les detencions, passant de 7 a 5, ja que s'han incrementat les agressions sense violència i s'han reduït les agressions amb violència o intimidació. Aquest estiu arrenca una nova etapa amb una nova organització policial a Calafell, on es crea la unitat de proximitat, en detriment de la unitat de trànsit i la unitat fura. L'Ajuntament de Calafell aposta perquè la policia local es vegi més al carrer i sigui més propera al ciutadà. Tot i que es porten 7 anys millorant dades en seguretat ciutadana, no es pot baixar la guàrdia, apunta l'Ajuntament. Es necessita la nova comissaria entre Calafell i Cunit per poder tenir més presència policial, segons han destacat. La seguretat és competència directa de Mossos d'Esquadra i policia local. Per tant, s'ha de tenir proximitat als ciutadans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Es tracta d'un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys que es desenvoluparan en equipaments municipals fins al 15 de juliol. La programació inclou activitats molt diverses com ara tallers de cuina, màgia, cinema, manualitats, realitat virtual, cultura urbana, residu zero o jardineria sostenible. La regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, Manal, n'ha parlat al magazín d'estiu obert per vacances. Escoltem-la.
5: Aquest any canviem el format, és un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
6: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
5: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina, i són 3 dies, aleshores aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta a ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies.
0: Les sessions es fan al Jardí de Cal Bolavà, al poble de Calafell, al Centre Cívic a Cinema Iris, a la platja, i al Centre Cívic Montse Civit, al Port Segur Calafell.
5: Incorporem Cal Bolavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bolavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs, bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bolavà?
0: L'objectiu és oferir propostes lúdiques i educatives perquè les famílies gaudeixin plegades de l'estiu, alhora que els infants desenvolupen la creativitat, el treball en equip i els hàbits sostenibles. La regidora ha valorat positivament la participació de les activitats que ja s'han començat a fer.
5: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
0: Recordeu que per participar en aquests tallers gratuïts les places són limitades, però no cal inscripció prèvia. Això sí, els infants i joves han d'assistir acompanyats d'una persona adulta. Podeu consultar les activitats que s'han programat a l'agenda del web municipal calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. Les analítiques fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, indiquen que les aigües de bany han obtingut una qualificació excel·lent en tots els punts de mostreig de les platges de Segur de Llevant, Segur Ponent, l'Estany Masmel i Calafell. Les mostres recollides en diferents punts d'aquestes platges van obtenir en tots els casos la màxima qualificació, confirmant el bon estat de l'aigua en el moment en què es van dur a terme tots els controls. Aquests controls formen part del programa de vigilància de la qualitat de les aigües de bany que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme durant tota la temporada de bany. Les analítiques es realitzen de manera periòdica, aproximadament cada dues setmanes, per fer un seguiment continu de l'estat microbiològic de l'aigua i garantir la seguretat dels banyistes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fins al 12 de juliol, la policia local de Calafell i altres policies locals de Catalunya realitza una campanya de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal coordinada amb el Servei Territorial Català del Servei Català de Trànsit. En relació amb els ciclistes, es tindran en compte les distraccions, la possible circulació de risc i l'estacionament correcte. També els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, circulin pel carril bici i posin en risc els ciclistes. En relació amb els vehicles de mobilitat personal, es controlaran especialment els incompliments en condicions de circulació, com ara circular per voreres i zones de vianants, amb l'excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones. Circular amb vehicle de mobilitat personal amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle. Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula. Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció. Circular amb un vehicle de mobilitat personal de nit o en situacions amb poca visibilitat sense que el vehicle disposi de llum ni l'usuari porti roba o elements reflectants. Pel que fa al consum d'alcohol i drogues, cal recordar que els conductors d'aquests vehicles estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d'edat conduït amb un vehicle de mobilitat personal han de respondre solidàriament de la multa imposada als pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l'obligatorietat de l'ús del casc.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les aigües de les platges de Llevant i Ponent de Salou s'han convertit aquest passat cap de setmana en un escenari de la història marítima catalana. Milers de banyistes han deixat per uns instants el sol i la platja per seguir una de les exhibicions més singulars del litoral, la del bot salvavides de Calafell, una embarcació centenària, insubmergible i considerada una autèntica joia del patrimoni marítim català. L'exhibició ha tingut lloc amb caràcter especial, ja que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de Llevant i també a la de Ponent. D'aquesta manera, milers de persones han pogut descobrir de prop una embarcació que durant dècades va representar l'última esperança per als pescadors atrapats pels temporals. El moment més esperat arriba quan el bot, tripulat per 16 voluntaris, homes i dones, han executat la seva espectacular maniobra de bolcada. L'embarcació ha completat una volta de 300 360 graus enmig del mar i ha recuperat immediatament la posició de navegació gràcies al sistema insubmergible, una demostració única que ha suscitat molta expectació des de la sorra. El president de l'Associació del Bot Salvavides de Calafell, Josep Tena, ha recordat que aquesta embarcació conserva les mateixes característiques dels antics bots de salvament marítim de principis del segle XX. Recuperat l'any 1989, després de fa molts anys fora de servei, el bot salvavides continua navegant gràcies a la tasca dels voluntaris de l'entitat, que han sabut combinar el respecte per la tradició amb el relleu generacional. La tripulació actual està formada per homes i dones de diferents edats, garantint la continuïtat d'aquest patrimoni viu.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell ha encarregat un estudi per portar a terme el desviament de la C31 en el tram de la rotonda de la Creu Roja. El cost dels treballs és d'uns 11.700 euros i els durà a terme l'empresa Sinop Mobilitat, especialitzada en estudis de trànsit. El motiu de l'encàrrec és proposar la millor solució viària per resoldre el greu problema d'embusos que hi ha en aquest tram de la C31. Per la rotonda de la Creu Roja, segons un estudi recent de la Generalitat, hi passen més de 37.000 vehicles diaris. A més dels 25.000 que passen per la C31, s'hi afegeixen els trànsits interns de carrers importants, com la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la carretera de l'Estació o l'Avinguda del Vilarenc. Es tracta, doncs, del punt amb més trànsit al municipi de Calafell, la qual cosa provoca nombroses retencions diàries. La solució passa, apunta l'Ajuntament, per desviar el traçat de la C31, com preveu el POM, fent una nova rotonda que connecti amb els carrers Priorat i Gironès. La solució del POM és bona, però cal afinar-la més, apunten des de l'Ajuntament, perquè no sigui desplaçar el problema simplement. Doncs aquest motiu l'estudi proposarà diverses alternatives, com un bypass de la rotonda en direcció a l'autopista, que permeti una major fluïdesa en sentit ascendent. La dificultat, però, està en direcció descendent. El trànsit que prové de l'accés a l'autopista en direcció a Segur és el que pot patir aquesta retenció si no s'encerten solucions per evitar que arribin tant vehicles a la nova rotonda. L'estudi preveu fins a 6 escenaris diferents a analitzar, com la creació d'una segona rotonda o un gir a l'esquerra amb semàfor o sense, que derivi part del trànsit de la C31 cap a la carretera del Sanatori, fent que molts vehicles ja no arribin a la rotonda proposada. La proposta escollida es durà a la Generalitat de Catalunya perquè encarregui el projecte definitiu del desviament de la C31. L'Ajuntament de Calafell vol que les obres les assumeixi l'administració catalana, donat que hi ha un problema greu de trànsit i congestió en una carretera que és de la seva competència. La pròpia Generalitat és qui ha demanat a l'Ajuntament de Calafell la realització de l'estudi d'alternatives per trobar una solució possible.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel a Calafell aquest passat dimecres. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre al voltant de la 1 del migdia, alertant d'un banyista que l'havien tret de l'aigua inconscient i que li estaven fent les maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 ambulàncies del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, i 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder salvar la vida de l'home. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon d'emergència 112 per facilitar una actuació ràpida. Algun dels els principals consells són tenir especial cura amb els infants. No se'ls ha de deixar sols en cap moment. Evitar massa estona al sol i mantenir-se ben hidratat, bevent aigua sovint. Evitar banyar-se si una persona no es troba bé o si es nota cansat. A la platja s'ha de respectar sempre el color de la bandera i les indicacions del servei de socorrisme. Practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els bombers van donar per estabilitzar l'incendi del Pla de Manlleu entre Sant Jaume dels Domenys i també Aigua Viva, que es va produir ahir a la tarda, precisament doncs, aquest passat dimecres. Abans de les 10 de la nit es va donar per estabilitzar l'incendi que ha cremat 80 hectàrees de superfície. El 86,1% de terreny forestal i el 13,6% d'agrícola. L'anunci de l'estabilització es va produir poc després que Protecció Civil hagués enviat un missatge, és alert, ordenant l'aixecament dels confinaments de Pontons, les Pinedes Altes del Montmell, Vall d'Osera, el Pla de Manlleu i cases aïllades a Aiguamúrcia i zones properes. El foc que es va declarar poc abans d'un quart de cinc de la tarda va començar sent d'alta intensitat i a les 7 de la tarda els bombers es mostraven molt preocupats per l'evolució que podia tenir. Finalment, però, van aconseguir estabilitzar-lo en menys de 6 hores. Escoltem les declaracions de les persones afectades. La Núria Altamira, veïna d'Aigua Viva, avisa que si no es cuida el pulmó del Baix Penedès, tot se n'anirà a Norris.
7: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
0: Explica el moment en què ha vist l'incendi.
7: Mira, jo estava a la cuina, a la finestra, i de seguida veig allò que miro, veig una columna de fum, dic, ostres, hi ha foc? I de seguida rebre una trucada de la meva filla, mama, que hi ha foc. Bueno, llavors mirem, de seguida, ella ja ha trucat a emergències, ella també està amb les ADFs, jo he fet unes trucades, de seguida he trucat amb el foc ha començat una masia que es diu Caljapet, he trucat amb el propietari que està a Calafell, Òscar, puja, que t'hi ha foc aquí a casa teva, evidentment, no? Llavors han començat a arribar els aeris, després ha arribat les ADFs del Pla de Manlleu i de les Juncos del Montmell, que són les que primer arriben, abans de que vinguin les dotacions dels bombers, perquè són els que estan al terme i els que fan la funció primer, no? Després ja ha vingut tothom als aeris i tot.
0: Recorda que abans hi havia bombers al Pla de Manlleu.
7: Estaria bé, al meu punt de vista, que esté tot una mica més net, vull dir, com tots els puestos, no? Però, si més no, antigament, aquí al Pla de Manlleu, havia una dotació de bombers que sempre han estat dos camions o un camió, i sempre feien voltes per aquí mirant, o sigui, els teníem aquí dalt, per dir alguna cosa. Ara mateix tenim un foc, el primer, trucar i que han de pujar. Al millor estan intervenint a altres llocs, i et trobes que dius, ostres, que estan en altres llocs. Prioritats, aquí. Després hi ha molts camins bruts, la gent que ve, que venen d'escola, venen nous, no saben els topants, no saben els camins com estan, no està marcat, llavors és lluitar una mica contra les avantatges del sistema, no?
0: Un altre veí afectat, el Ramon Salat, diu que intenten mantenir el bosc, però que falten recursos.
8: En teoria intentem mantenir-los tot el que podem i fem tots els esforços, hi ha una associació important, els estem sempre a sobre, moltes vegades en teoria no tenim els mitjans que necessitaríem, però procurem que sigui un lloc on hi estem contínuament a sobre, perquè verdaderament és el que deies, és un pulmó i l'hem de mantenir.
0: Afirma que les ADFs són imprescindibles.
8: Els ADFs són imprescindibles i són immillorables perquè de seguida se'n van allà on hi ha problema. Ha sigut el conjunt el que ha estat molt favorable, però des de l'EU els ADFs són sensacionals.
0: Per tant, recordem que el foc ha estat estabilitzat poc abans de les 10 de la nit al Pla de Manlleu.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Fins aquí l'informatiu d'avui, diumenge 12 de juliol. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Arriba.
2: Calafell Ràdio FM.
3: It's summertime.
4: Això és Calafell Ràdio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Yeah, man.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.

0: you looking at?
1: De 10 a 11 de la nit, Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Altero, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altero. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. A l'Edu al control i, com sempre, Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. La finalitat d'aquesta hora del jazz, aquestes hores del matí i dels diumenges, i com sabeu en la repetició que podeu escoltar a partir de la mitjanit del mateix diumenge, és per passar una horeta amb un jazz agradable i que ens vagi despertant i ens vagi posant en forma per passar aquests diumenges d'estiu que en algun cas els hem tingut brutals de calor. Avui portarem, per començar, una cosa molt agradable, molt interessant, des de molts punts de vista, i des del punt de vista musical del jazz, moltíssim, perquè no és massa normal que personatges i grans músics del jazz dediquin a tocar peces de música clàssica i d'autors clàssics. Sí que n'hi ha referències importants, però jo crec que un d'ells, un dels que fa molt sovint algunes d'aquestes aportacions, és el que escoltarem avui, l'Enrico Pierannunzi, que és un gran pianista, compositor, que té un currículum important en fer projectes dedicats musicalment a tirar endavant l'obra o posar en nivell molt alt l'obra d'alguns músics. Per exemple, tenim coses dedicades a Duke Ellington de l'any passat, el Duke's Dream, o un altre PC del 2007 dedicada a Domenico Scarlatti, el Play Morricone, que el van posar, que és del 2001-2002, que el van posar a l'hora del jazz de Calafell Ràdio fa temps, dedicat a l'Enrico Morricone. Unes peces, una composició del 2000 que s'anomena Evans Remembered, dedicat a Bill Evans, i inclús una cosa com dedicada a Wayne Shorter, també del 2000. Aquesta vegada, degut, no sé si això, però bueno, els plans són els plans, i les casualitats a vegades ho fan que tot s'ajunti. El 25 de març del 1918 va néixer Claude Debussy, per tant, aquest 25 de març d'enguany és el seu centenari. I el 23 de març l'empresa, l'editorial Bonsai, francesa, ens ha tret aquest àlbum d'Enrico Pierannunzi, que amb el seu trio i amb l'afegit de dos músics més, que ara us dic, el baix és el Diego Invert i a la bateria l'André Cercarelli, que és el trio bàsic de molt de temps de l'Enrico Pierannunzi. Com us deia, amb aquest trio bàsic han tret aquest àlbum dedicat a Claude Debussy amb l'afegit, amb diverses de les composicions, amb cinc, en aquest cas, del saxo David Elmalek i també de la cantant Simona Severini, també amb cinc d'aquestes composicions. És un àlbum preciós, agradable. Clar, hi ha la majoria de peces són peces de Claude Debussy, amb versions d'ell, no, del trio, i algunes d'elles són versions, peces originals, una que escoltarem precisament dedicada també a Claude Debussy. Comencem amb aquesta música fantàstica i preciosa, amb el Passer Piet Nouveau de Passos Nous, després d'una nota a peu de Claude Debussy.

aquestes composicions que hi ha en aquest àlbum, com us dic, que va sortir el 23 de març d'aquest any, són 11 en total, n'escoltarem crec que unes 5. La següent és la primera que hi ha la intervenció del David Elmalek amb el seu saxo. La composició s'anomena L'altra balada, és una petita història amb una mica de swing i amb el saxo present amb el trio.

L'Enrico Pierannunzi diu d'aquest àlbum que per ell el que vol és que donar una explicació musical de l'admiració que té per Claude Debussy i pel respecte que li té a la seva música. Com veieu, estem davant d'un àlbum interessantíssim per el seu lirisme, aquesta bellesa i la delicadesa que porta tota aquesta música. I això també es nota molt, i jo crec que és importantíssim, amb composicions d'ell, de l'Enrico Pierannunzi. La que escoltarem ara, que és Blues per Claude, no cal que us digui quin Claude és, ho demostra. És una composició preciosa, fantàstica, dedicada a Claude Debussy, com us dic, i amb el toc aquest especial d'aquest gran mestre del piano. Però torno a remarcar, la importància és l'admiració que per ell representa Claude Debussy. Això ho afirma dintre d'aquest àlbum, i inclús la portada és una portada magnífica que dona unes quantes explicacions directes de l'admiració d'Enrico Pierannunzi per Claude Debussy.

I una altra de les composicions que hi ha en aquest àlbum, que podeu trobar a Bonsai Music amb la referència B de Barcelona ON 180301, si esteu interessats, és una preciosa peça curta que interpreta a piano sol l'Enrico Pieranuzzi. És, li dona el nom de El meu viatge amb Claude. Escoltem, que és una preciositat.

Estem escoltant l'àlbum Messi Claude, un viatge amb Claude Debussy, commemorant el centenari de la mort de Claude Debussy, que, com sabeu, va ser el 25 de març de 1918. I aquest 23 de març d'aquest any, del 2018, l'Enrico Piernanunzi ha tret aquest àlbum amb el seu trio bàsic, amb el Diego Imber, amb el baix, a la bateria Andrea Cercarelli, i amb aportacions del saxo de David Elmalek, com hem escoltat amb la peça número 3, l'altra balada, i també la cantant Simona Severini, que està amb 5 de les composicions. A vegades, quan fas les tries, bueno, passa que no ha sortit en cap de les 4 que hem sentit la Simona. Però sí que ho farem amb aquesta última, que és una peça preciosa, que es diu La Die, i la veu de la Simona Severini és fantàstica. Això és una composició del Guillermo Apollinaire i de l'Enrico Piernanzuni. D'aquesta manera deixarem aquest àlbum, que el podeu trobar sense cap problema. L'editorial francesa Bonsai Music us l'ha editat, amb una portada magnífica dedicada a Claude Debussy. Escoltem el comiadat.

I canviem d'història i anem amb una novetat molt interessant d'aquest 29 de juny d'aquest any, de l'editorial Rare Noise Records, el quartet de James Shaft, amb l'àlbum que s'anomena Blue Dream. Jo realment no us puc dir res del senyor James Shaft, que personalment que jo conegui. Ha sigut una troballa important, perquè jo crec que és un àlbum molt, molt interessant. Buscant ja amb la discografia d'ell, aquest pianista nord-americà, porta molts àlbums gravats amb molts autors, però bàsicament els tres últims, que són el Nofvergers Jenner del 2014, és el primer com ell com a líder. N'hi ha un solo a Gènova del gener d'aquest 2018, que també està ell com a líder, i després el Blue Dreams, que escoltarem ara, que és la novetat de fa 4 dies, també dedicat a, bueno, a ell com a líder. Amb ell està el saxo tenor Bill McHenry, que jo crec que val la pena destacar i que farem un seguiment des de l'hora del jazz de Calafell Ràdio, perquè ens ha sorprès moltíssim el so d'aquest home, la manera que toca, el so que treu d'aquest saxo, i jo crec que és una aportació brutal amb aquest quartet del James Shaft. Al baix hi ha el Bradley Christopher Jones i a la bateria el Nasheed Wheat. Sense més història, perquè jo tinc interès de que tingueu clar el so que treu aquest quartet, anem amb una peça que s'anomena Vaixells. Veureu que és preciosa la composició i que el títol té molt que veure amb aquest ritme del James Shaft.

Aquest àlbum està format per 12 peces, 12 composicions, 9 són del James Taff, i després hi ha tota una sèrie d'estàndards, alguns dels anys 1920 i pico, clàssics, que amb el so d'aquest quartet, que ja veieu de com van els tiros, no?, amb el que hem sentit, amb aquesta primera composició vaixells, li dona un aire totalment nou, totalment diferent. I totalment actual, hi ha composicions que porten 90 anys, algunes d'elles són molt antigues, i que el tornar-les a escoltar amb aquest quartet fa que sigui pràcticament una peça totalment actual i d'avui. Seguim amb Equanimity, un jazz d'aquests que n'hi diuen punk últimament, ja sabeu que jo no m'agraden les etiquetes, però bueno, per dir-ho d'alguna manera, amb una certa velocitat, i que tornem a tindre aquí amb el saxofonista, amb el saxo tenor, el Bill McHenry, que jo el trobo sensacional. Buscant crítiques sobre aquest àlbum, hi ha alguns autors que comencen a parlar d'unes certes similituds entre el Bill McHenry amb aquest saxo amb el John Coltrane. Jo no vull dir tant, però sí que ho remarco com una de les dels escrits que he llegit, diversos escrits que he llegit, que no pel so, possiblement, sinó per la manera d'enfocar, la manera de dir les coses. El Bill McHenry és una figura importantíssima d'aquest quartet del James Taff.

Fantàstic aquest so d'aquest quartet. Seguim amb una peça que és del senyor Matt Dennis, una d'aquestes clàssiques que us deia de fa molts anys, que és Violetes per les teves pells, i sense cap més comentari anirem al nom de l'àlbum, que és Blue Dreams, que és una composició d'ell, del James Saft. Aquesta primera de les Violetes, ja veieu que és una peça, una lenta preciosa, fantàstica pel saxo i pel piano, i la última amb el seu ritme, com tot l'àlbum, que ens dona un peu a seguir i a buscar aquest quartet amb totes les novetats que vagi traient. Aquesta és l'última del 2018. Ha sigut l'Edu amb el control i Ramon Robuster, com sempre. Que sigueu bons, escolteu jazz i bon estiu.

Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El rei Artur és una pel·lícula estatudinenca de 2004 ambientada en temps de guerra entre Artur i els bàrbars. Sota la direcció d'Anthony Facua i en Cliff Owen i Keira Kingsley com a actors principals, la pel·lícula ens deixa uns espectaculars paisatges i una impressionant banda sonora del mestre Hans Zimmer. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original del rei Artur de Hans Zimmer.

0: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.